Abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurem. A l'estiu.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Benvinguts a Sonora. Avui som a Ferreries. Som a Can Xisca Pons Pons. Va néixer l'any 1940 i ens explicarà les seves memòries o els seus records. Hola, Xisca, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: Quin és el primer record que t've en ment ara?
2: Ara, quan anava a casa àvia meva, ajudant-li a escurar i coses així, a desar, i m'ensenyava coses i me contava moltes coses, sàvia.
1: Com era sàvia?
2: Sàvia era encantadora. Va ser el meu mestre. Era una persona molt culta, perquè era molt amiga. Ella va ser la criada de la mestra Salom. A Ferreries va venir una senyora de Palma, amb tota la família, van quedar a viure aquí, i era la mestra del poble, i ella va ser la criada de la mestra. I per això va ser una persona culta, i bé, una vegada va venir un inspector de Palma i li va dir: Francisca, tu has de venir a Palma i jo te faré un examen i te daré el títol de mestre perquè en saps prou. I sa mare va dir: a Palma, Déu-nos guard, a Palma. Bé, però, i no hi va anar, però va quedar, va ser, tenia, després tenien una altra senyora que hi havia aquí, que li deien la Nina Morlà, que és una història molt bona, i eren molt amigues elles tres, i eren molt cultes. Bé, i jo vaig tenir la sort de poder conèixer aquesta semestre, no, però la Nina Morlà també la vaig conèixer. Me'n recordo que de petitona anàvem a casa seva a veure-la amb ma mare. I bé, jo tinc records d'aquesta dona, me'n recordo.
1: I quins valors creus que te va transmetre, sàvia teua?
2: Molt bons, molt, molt bons. Una cosa gravada, que no me l'he llevada mai, és allò de no digueu mai aquests són els bons i aquests els dolents. Per tot n'hi ha de bons i de dolents. I ella era molt, molt, molt, molt de l'Església, molt devota, però també va tenir unes relacions molt polides amb molt de republicans, perquè l'avi era el sereno del poble i ells estaven a l'Ajuntament, vivien a l'Ajuntament, i va tractar molta gent. El secretari, per exemple, que era un senyor de Mo, Vidal, era, i tenien una amistat, eren bons temps de la guerra, de republicans, i tenia una relació molt polida amb qualsevol persona que fos, és igual el que pensàs. Ella relacionava amb molta gent.
1: I ella va aprendre de sa mestra Salom o
2: sí,
1: li ensenyava?
2: Sí. No, ella li ajudava, bueno, era sa criada de sa mestra Salom, i li ajudava a fer escola. I per això, bueno, va tenir aquesta relació amb aquestes persones que eren cultes. I jo me contava de coses, sempre me contava coses.
1: I en quin context convivies? Dins la cuina, la casa? Com convivies en sàvia? Què fèieu en
2: sàvia? En sàvia, les feines de casa. Jo era molt petita en aquest moment, perquè si a 9 anys me vaig anar... Bé, llavors anava a escola i devia anar a sàvia quan sortia d'escola o... no ho sé, sí, quan sortia d'escola, devia anar. És que l'altra sàvia es va morir en els 40 anys i jo no la vaig conèixer. El que sí que hi havia l'avi, l'home d'aquesta sàvia que es va morir, l'avi era molt original perquè feia la vida a sort. Era carboner i quan va deixar de fer carbó va viure sempre a un hort molt a prop de Ferreries, i ell se feia es menjar i venien al poble després a dormir al vespre. Era molt mono, molt alegre, feia paners. Bé, res, li deien en Toni Pons.
1: I quan tenies 9 anys, què va passar?
2: Quan tenien 9 anys van trobar que jo a escola no disfrutava, no, eh? Jo me'n record que jo no prenia gust. i van trobar que, no, que si mateix no prenia gaire i que m'anaria a casa tia a fer de criadeta i vaig fer això. Van fer això, van decidir això a casa nostra i jo ben feliç.
1: Sempre a Ferreries, eh?
2: Sí, sí, estàvem molt prop de casa nostra, sí.
1: I éreu gent de poble? També teníeu família que vivia al camp?
2: No, érem de poble, sí, no en teníem de... Més tard sí que vaig tenir una germana que va ser a Sant Em, pagesa, però no, no havien tingut de familiars al camp, me sembla.
1: Com eres poble quan tu tenies 9 o 10 anys?
2: Quatre carrers, crec que hi havia... Era molt petit, devíem ser, no sé si arribàvem a 1.000 habitants. I, bueno, i la gent tenia molts de fiats, hi havia molts de lots, però no hi havia cotxos, el carrer era nostre, érem el carrer, sempre.
1: I quin joc jugàveu?
2: A xaranga, a caixó, caixó, el caixó era fantàstic, era un caixó de figues, que el feien ben net i, o de, no sé si eren figues o altres coses, bueno, un caixó de cas de llenya buit, que llavors venien tot a granel les botigues i feien unes cortinetes per separar el dormitori i tot ho feien nosaltres, les fietes feien la munyeca i tot, els hi feien vestidets, bé, això hi van jugar moltíssimes hores. A corda molt també, xaranga ja ho he dit, a voltar carrers, i avui per on anem? I unes ranxades de lots que anàvem a voltar i a jugar. Bé, era molt polita, jo tenc molt bons records.
1: Hi havia cap esport que juguéssiu, les al·lotes?
2: No, no. És que les dones... Jo era bastant, ja tenia bastants anys com van començar les dones a fer coses
1: d'activitat,
2: ioga i gimnàsia, això van començar bastant en band. Sí, no feien res, no, ningú. Els homes sí, jugaven a futbol i no devien jugar no ho sé, bàsquet tal vegada.
1: Sí, Ferreries, bàsquet...
2: El bàsquet va començar més tard, el futbol va començar primer.
1: I després, quan deixes de fer de criada de sa tia, què fas?
2: Després vaig anar a Ciutadella, que hi tenia una tia que vivia a Ciutadella i també hi anava qualque vegada a servar fiets... I la tia, jo anava a fer, vaig anar a fer dues setmanes o tres a casa tia i anava a la fàbrica de Can Joaneda, llavors li deien Can Joaneda, que llavors va ser Novus, no sé si ja ho era, antes Novus, però jo me sembla que no em va venir més tard, perquè llavors van fer una ampliació molt grossa, van baratar la fàbrica de Puesto, i jo era en aquests primers anys i bé, me van ensenyar el que ells feien i mos duen a casa nostra unes catxes grans de sabates i venien dones a casa nostra, dones de ferreria, jo els hi ensenyava el que havia après de fer i fèiem aquestes feines i llavors ho enviàvem amb el correu a Pere. Això me sembla que ho enviàvem amb el correu.
1: Què és que feies a la fàbrica? Què vas aprendre?
2: A fer trençat, passadet, bueno, punts diferents, adornos de les sabates, i a rebre la feina que duen les dones que ja l'havien feta, ho apuntàvem a una llibreta, bueno, i llavors, al cap de setmana, elles venien a cobrar. Això, es tracta de rebre la feina feta i molt polit també.
1: Que hi havia moltes dones que feien feina en tu?
2: Sí, Sí, moltes dones que m'ensenyaven a jo eren dones, perquè llavors hi havia estadors, hi havia homes també encarregats, però bueno, les que jo tractava eren dones, i sobretot una filla d'en Joanada, que era de nom Isabel, perquè Joanada tenia 8 de fills, me sembla, aquest senyor, i en Isabel és la major, i en Isabel vam tenir una relació molt mona, de... ens vam fer amigues, venia aquí també ella, bé, experiència polida.
1: Com era la fàbrica en aquella època?
2: La fàbrica era un local llarg i estret, molt llarg, i en es fo... perquè això no sé què li diuen ara en aquest local, perquè ara hi ha pisos i coses. I en el fondo era un pati molt gran, i en el fondo hi havia la vivenda d'aquesta família, i a una banda hi havia tota la fàbrica. No sé si ho explic bé, si qualcú ho sent i no és correcte, ja ho diran.
1: I les màquines com eren?
2: Jo màquina no em vaig emprar mai, no? Una germana meva, una Conxa, va aprendre de picar, i picar era fer forats a les sabates, era picadora, era... No, mira, de les màquines jo no em vaig tractar mai, no hi vaig fer feina.
1: Ton pare i ta mare no han xerrat? Què feien?
2: Mon pare i ma mare estaven en el casino, i ma mare feia menjar, teníem... hi havia tres o quatre persones, tres... Me'n recordo d'un senyor que va quedar viudo en la Ferreries i tenia dues fietes. I les fietes van anar una a una tia i una a una altra tia. I ell va cercar una casa per anar a dormir i venia a menjar a casa nostra, al casino. I teníem dos o tres clients així fixos. Llavors més en band, com van començar el de la base, però bon, això ja vindrà. Van començar a venir els americans i la gent... Quan hi va el canvi gros va ser quan van començar la carretera de Cala Caldana i la de la base. Llavors hi va haver moltíssima gent, però abans era poca gent. Hi havia uns senyors també que venien, en Paco Químic, li dèiem, que era un senyor de Mo, que feia feina a la cimentera de Santa Rita. I un altre senyor que és de Gabernet i també fa feines a cimentera. Clar, hi havia aquestes persones que venien a dinar o sopar o els dos panxons. Sò, ma mare fa aquesta feina més i mon pare és casino.
1: Van ser ells que van obrir el casino?
2: No. El casino és més antic. El havien obert, hi havien passat... a Cana Carme, a l'Ida, a sa família, Cana, la Montoni del casino, i els fills eren del casino, tots els eren, a Carmen, del casino. Aquest és el qui me sembla que el va fer. I després hi va haver, quan, antes de mon pare i mon mare, també hi va haver una parella que sa dona era mallorquina, l'Ida sa mallorquina, perquè només n'hi havia una aquí, la Magdalena mallorquina, i Somo era d'aquí, de Ferreries. I després ho van tenir ells, perquè llavors va ser una societat, això, el casino aquest, era la societat agrícola, troques de...
1: I com era el casino? Què servien en el casino? Quin menjar es feien?
2: Tot el que es feia llavors. Mo mare ho feia molt bé, era molt bo es menjar, i feia de tapes, es feia totes ella, i eren bones, pilotes, que més feia Pere, mam, si te'n recordes, jo no me'n record, me'n recordes les pilotes, però en feia més, de coses, però ja no me'n record.
1: No passa res.
2: I es menjar fa de tot. Carn i peix em feia molt més poc, feia més carn. Tenia una cuina d'aquestes de ferro molt grosses i ho cuia xuc-xuc de sola banda, amb poc foc. Bé, molta feina feien.
1: I l'ambient del casino com era? Hi havia homes, dones, hi havia fiets?
2: Jo tenia 17 anys quan van començar les dones a entrar a un casino, a Ferreries. No hi havíem entrat mai. Nosaltres, com que érem d'allà, fèiem feina, les tres germanes, darrere la barra, i fèiem feina. I érem al casino, però només n'hi havia una de dona que entrava, que era Naixini. N'has sentit allà mai?
1: No.
2: Naixini era una senyora que estava, era madrilenya, i estava a Sant Patrici. Bé, aquí tothom sap qui és.
1: I com és que entrava ella?
2: Perquè ella era molt moderna i era diferent de les altres, de les dones d'aquí. Era molt diferent. I era molt... li agradava molt el cafè i la loteria, i venia i entrava i xerraven amb mon pare i mon mare i ens contava la vida i, bueno, molt. Aquesta era l'única que entrava. Dins, això, fins que jo tenia 17 anys quan van començar a entrar els grups d'amics que anàvem en el bar.
1: Què feien els homes dins el casino?
2: Xerraven i feien cafè i bevien qualque cosa, no sé, normal.
1: Jugaven?
2: Sí, jugaven a Bono per Nadal, jugaven a l'Auton. Era molt bo, allò, perquè tenia...
1: Què és?
2: Ara que li diuen és l'Auton, Pere? No ho saps. No, sí que ho saps. I ara hi juguen cada any, també. Ara no me'n record com es diu ara.
1: A veure,
2: però...
1: com es diu?
2: Pere, digue-ho. Bingo. Bingo. Ah. I llavors li deia l'Auton. I feien hores per Nadal, però per les festes.
1: Cartes, dòmino...
2: Cartes i dòmino, sí, també hi jugaven, però bueno, no molt, no.
1: I les cartes, recordes que juguessin en doblers, o els dòmino en doblers?
2: Això anava molt, molt amagat, no sé si a Can Nostre, perquè ho perseguien, no hi podien jugar en doblers, i no sé, jo a Can Nostre no vaig veure... No sé si hi van jugar mai, perquè sé que ho...

0: havia estat a l'Ajuntament, sí, feina allà, però no va cobrar mai, no paga, la cobrava l'avi.
1: I la teva joventut, quan tenies això, l'edat que vas poder començar a entrar a un bar o un casino,
0: sí,
1: com la recordes?
0: Ah, molt bé, perquè llavors xalàvem molt en el passeig. Fem el cap d'est, els diumenges, anàvem en el passeig, era l'única cosa, l'única diversió que hi havia aquí, per trobar-nos amb els amics, amb els lots, eren els passeig, coneixíem els amics, i era voltar el carrer Nou, saps que hi ha, saps on és, el Bacana, sí, sí, Genera, i anàvem des començament del muro vis baix, no arribàvem baix del carrer, i fàvem voltes en el carrer, això era els diumenges, i els diumenges de matí, que venien la gent del camp, les al·lotes, i els al·lots també ho feien el matí, a les 12 també hi havia un poc de volta d'aquesta, però el temps del passeig era una meravella, i quan era dia de dues festes, que els pagesos quedaven a dormir a ferreries, tots quedaven i venien en el passeig també. Bé, era molt polit allò, anàvem amb les amigues i els al·lots anaven darrere, i si qualcun em volia acompanyar una, l'hi de posar a la banda, i així es anaven fent els amics, les parelles.
1: I aquests passejos que fèieu...
0: Era molt bo, això. Això fèiem voltes per munt i per avall i xerràvem amb els joves. Això era la festa. I no hi havia, bueno, llavors hi havia cine, damunt del casino hi havia cine, i bé, però a les 9 tothom era a casa seva, i si havíem d'anar al cine, els que festejaven s'havien de demanar una persona acompanyar, que els acompanyés, tots sols no hi anava ningú de parelles.
1: El cine com era?
0: El cine preciós. Fèiem una xalada, bueno, fèiem les pel·lícules de llavors, d'aquell temps.
1: Recordes qualcuna?
0: Segurament que sí, però ara no me vindrà el títol, crec. Vam xalar molt amb el cine, però no.
1: Hi havia censura?
0: Sí. Venia els dimecres... Venia el capellà del poble i en Fullana, que era el que passava la mà, no sé com es diu, el que feia el cine, posava, i la passaven. I si hi havia qualque cosa que trobassi, el capellà trobàs que no ho havien de veure, ho taven, ho censuraven en allò. I pots comptar que en aquell temps el cine no... Les pel·lícules no eren massa... No n'hi havia gaire de coses d'aquestes que hi ha ara.
1: I al cine, les dones seien de vora els homes?
0: De vora...
1: Com se seia la gent en el cine?
0: Sí, devien... No, si no érem gent que festejàs, que ja érem... No, i sent de vora... No mos mesclàvem amb ses amigues i els amics. Anava així, so, els fiets i ses fietes, perquè era per tothom, no hi havia... Era cine molt... Bé, me sap greu no recordar cap títol,
1: no,
0: perquè van
1: no
0: xalar
1: pena.
0: Molt.
1: I perquè la gent se faci una idea, en tres pessetes que podies comprar?
0: Molta cosa. A nosaltres ens donaven tres peces cada setmana, perquè nosaltres, com que estàvem baix en el casino, no pagàvem per anar al cine. Era dalt. Això sí, el garnàvem.

0: el desàvem un pare i una de nosaltres, traginàvem els bancots i desàvem i no pagàvem per anar al cine. I llavors anàvem a Cat Sucrer a comprar caramel·los o gelats a l'estiu, però un gelat valia no res, 3 peses. Bé, amb 3 pessetes, no, jo no troc que no ens teníem a 3 pessetes.
1: I Sant Bartomeu com era?
0: Bueno, molt polit. Ai, bé, era molt, molt diferent. Les torroneres era l'atractiu nostre. Saps què són, les torroneres?
1: No.
0: Unes senyores de Mo que venien, que es dedicaven a això, a vendre coses, duen unes pilotes amb un elàstic, unes pilotes, llavors tenien una, allò que es diu, no sé com li deien, que feien rodar la pua, i allà on anava la pua tu posaves una peça, per exemple, i tres el que hi havia allà.
1: Una baldufa?
0: No, no ho és, no, una baldufa. Tu, ell ho sap i no m'ho vol dir.
1: Bé, ja ho dirà després.
0: Venga, digues, que es diu, que és de la rueda? No, que és de...
2: Una
0: rueda. Sí, una cosa així. I rodàvem allò, bueno, era una xalada, anar a les torroneres. I en venien 4, me pens, cada any, les mateixes, molt mones. I devia... Xufletes, sí, xufletes.
1: I els cavalls com eren?
0: Els cavalls, era una preciositat, però n'hi havia 7 o 8 de cavalls. Estés nostre, bueno, i ningú anava per a mi, votàvem moltíssim. Eren cavalls molt, que feien feina per el lloc i eren molt esquius, no eren com a cas d'ara, no. Era molt diferent, però era molt polit.
1: Quina relació hi havia del poble amb els pagesos? Hi havia molt de contacte amb els pagesos de Ferreries? Venien molt?
0: Sí, cada setmana, sí. I és que sí, no en venien molts. Diumenge en venien molts, sí. Sí, molts. Gent se relacionava molt, me sembla jo. Una relació polida amb els pagesos. Bueno, jo la record molt bé.
1: I la música, les festes, la recordes com era?
0: La música... A Can Nostre venien els músics a menjar, que hi venien músics de Ciutadella. Per fer el jaleo venien músics de Ciutadella i n'hi havia de Ferreries també, perquè aquí sempre n'hi ha hagut de músics. No havien estudiat, però sabien llegir les partitures i cantaven allò. No sé com s'apanyaven, perquè no havien anat a escola de música, aquests homes. I n'hi havia un grup, un bon grup. I llavors afegien, reforçaven amb aquells de Ciutadella que venien a menjar. Venien els civils i els músics per les festes a menjar.
1: Fins quan fas feina de trançadora?
0: El moment que la llibreria ja l'havíem posada allà on és ara, l'havíem duita del carrer Fred aquí, i ja tenia, ja era molt, hi havia molta feina. Aquestes dues senyores, les dues ties de na Pansa, eren les dependentes, i bueno, hi havia molta feina. I va ser el moment que jo em vam ratllar a veure si deixaves trençat i me posava a la llibreria, perquè em penso que era quan la primera, na Maria, se va jubilar, la primera, la tia major es va jubilar i havien de m'estar... Bé, i va ser aquest moment que vaig deixar-lo destrençat i ho va agafar una lota que sempre m'havia ajudat i que sabia com anava la cosa.
1: Com comença el de la llibreria? Si, com apareix la llibreria a la teva vida?
0: Sí, sí, a través d'en Pere, que ja festejàvem, em pens, sí. Quan van començar a festejar, jo tenia 17 anys, ell i l'amic van muntar a la llibreria aquesta petita que en Xisco Camps fa feina de mo, que era amic seu, i anava a la llibreria Pauma es de, i duu material, i elles, les ties aquestes que fan punt, eren les dependentes allà, però bueno, venien molt poca cosa, però això va anar augmentant, i a Cana Pans, que eren pagesos de Son Gornès, hi tenien la posada, i eren per allà també, i ells sempre anaven agafant terreno, els hi posaven material per tot, a la casa em van arribar a tenir, fins que van comprar un solar aquest de la llibreria i van fer la casa per viure-hi i la llibreria més gran. I així va ser.
1: Quin tipus de llibres trobaven a la llibreria antiga, antes d'anar a la nova?
0: A la llibreria antigament, el primer era tot llibre religiós, missals i coses així. Llavors, no hi havia res. És que no n'hi havia, bueno, no hi havia res més. I no sé, llibres, com ho fem? D'on els hi duem? Que també els hi duem, de la Pauma, trobes? De la llibreria que està de molt. També els hi duem. Vins que molt més en van, llavors. Ja van començar a fer comandes. Venia un representant, mira, m'hem recordat que en dies d'ell, de l'Hogar del Libro. No sé si te sona gens, era, sí. Era un distribuïdor molt gros i qualque vegada hi anàvem a Barcelona, fa una xalada, això. Mos amollàvem per dalt d'un porxo que hi havia llibres de tot tipus. Bueno, i bé, sabíem quins llibres agradaven i duem allò, aquelles coses.
1: I la teva relació amb els llibres com va ser a partir de que vas començar a fer feina a la llibreria?
0: Jo m'agradaven molt els llibres, sempre m'han agradat i bueno, hi vaig xalar molt perquè, clar, aquí que la gent mos coneixem, i sabia a aquesta li agradarà en aquell, a aquesta li agradarà en aquell, i anaves recomanant. Sempre record un dia que va venir una senyora, una dona de Ferreries, que jo bueno, la conec de sempre, que havia estat pagesa tota sa vida. No havia anat a escola mai. I quan va ser major, va anar a escola d'adults, i anava a les 5 del capvespre, bé, i els hi van ensenyar a llegir un poc, i un dia va venir i me diu, vam, jo m'agradaria trobar un llibre que jo el pogués entendre, que fos bo per jo. I ara si me'n record com es de... No me'n recordaré bé, jo sé que vaig pensar que li agradarà, me va semblar, però no record el títol. I sé que un dia va venir i me va dir m'agrada molt el llibre. I jo vaig fer una xalada. Després teníem aquest autor, que jo no ho sé llegir, no sé com es diu, Dyer, em pas que li dèiem en sí. Dyer. Aquest senyor, que érem un quants, que el llegíem, ara n'ha sortit un altre. I fèiem una xalada, llavors el comentàvem, i aquest senyor em va escriure un, que va ser un llibre molt, molt venut, Amèrica, és americà, ell. I ara és perquè vull dir el títol del llibre, perquè molta gent encara d'aquest senyor, em pensa que el va llegir molta gent. Tu zones errònies el primer que me sembla que va fer, i em va vendre però quantitats Bueno, i em va fer molts, em va publicar molts de llibres i tenia molt de seguidors. Bueno, jo xalava molt.
1: Quan comences a donar-te compte que vens llibres, però d'autors menorquins?
0: Això va ser molt embant. No, m'assembla, no record que tot d'una... Bé, devíem tenir els clàssics, els mallorquins, els rondars de menor, que tot això sí. Mm. Però de llibres de menorquins i n'hi devia haver qualcun, i ara no sé, no ho record ara.
1: I la llibreria va créixer?
0: Sí.
1: I cada vegada pues, venia més gent a llegir? Trobeu que heu fet lectors, ferreries, gent que no llegia?
0: Jo no vull dir que hagin fet lectors, el que n'ha fet més de tot. Me sembla que deu ser la biblioteca. Allò és una cosa, jo m'emociono com ho veig. Està empolit, una biblioteca, un poble. Troc que, bueno, molt, perquè jo record que de petita a casa nostra no n'hi havia de llibres. I a molt poques cases n'hi havia. I teníem aquell desig de llegir, de trobar coses que, bueno, hi havia una barberia... A un altre carrer, un senyor que tenia una barberia, Can Tomàs, i aquell senyor es veu que estava subscrit o comprava cada setmana, perquè això sí, hi havia una botiga que en venien de coses d'aquestes, com TVOs, i aquest senyor comprava en Roberto Alcázar i Pedrín, que era, bueno, i quan ja si gent s'ho havia mirat, mos deixava mirar a nosaltres, llavors hi tornàvem i fèiem una xalada, bé, coses així que no teníem res. I record que el casino estaven subscrits a un diari que es de Arriba i cada setmana feien un, o cada mes, no sé, un quadernet. Bueno, que allò era una cosa que mos encantava. I el diari, tot que mos miràvem, si vèiem qualque cosa que mos cridat l'atenció. Perquè res, no teníem res de material.
1: A tu, ara, Xisca, com te coneixen en el poble?
0: De la Xisca, de la llibreria. Si gent més antiga, si són gent que viuen fora, que se'n van anar a Ciutadella o altres pobles, són així que des casino. Tenen dos títols, jo. Sí, de la llibreria i des casino.
1: I ja més en van els anys 80-90, com era Ferreries? Com va canviar?
0: Bueno, és que a partir... de que les dones van poder començar a fer feina i guanyar, va canviar, a partir d'aquí va canviar, va anar canviant. La gent ja, moltes famílies ja van poder comprar un pis, molta gent va comprar un pis, hi havia famílies que si tenien tres fills feien tres pisos, ja pels fills, això, es va notar molt el canvi. Quan les dones van començar a fer feina, clar, és que era molt diferent.
1: I de què feien feina les dones, tot d'una?
0: Tot d'una. Quan jo, antes de fer aquestes feines, anaven a rentar per les cases, a rentar a mà, no res de màquina, no, a rentar. Hi havia rentadores, emblancadores, anaven a emblancar, i criades, que estaven llogades, això n'hi havia moltes, moltes.
1: I sabates?
0: Hi havia la fàbrica de sabates que ja en els temps de que jo era petita ja em feien de sabates, el carrer Fred, de dones n'hi havia poques encara, però ja em feien. El que és la fàbrica Mascaró, primer ho van tenir en el carrer Fred i eren molt, molt, molt poca gent, però ja n'hi ha de gent major d'ara que hi va fer feina.
1: Com vau viure el canvi de la televisió?
0: Bueno, Bé, et pots imaginar, no tenia, és que ni teníem ràdio un temps. Bueno, nosaltres sí que teníem la ràdio al casino. I si volíem sentir res, havíem d'anar allà a veure la ràdio. Bé, això va ser el de la tele, va ser molt gros. No sé.
1: Quin canals miràveu?
0: No ho record. No, no, jo
1: perquè
0: no
1: ho... teníeu tele per cable i hi havia molt de pobles a Menorca que no,
0: nosaltres,
1: no hi havia
0: que...
1: res més que un canal.
0: I sé el que hi havia, segurament. Com que la teníem pels clients, nosaltres no teníem, no en van disfrutar mai.
1: I què veien a la tele del casino? Recordes quins programes feien?
0: Sé que feien una novel·la que m'ho la miràvem al capvespre una vegada, una no, més vegades van fer, o era la ràdio, o la telenovel·la, era la ràdio, que anàvem a escoltar, allò era molt polit també, que anàvem a escoltar aquelles novel·les radiades. Bueno, això ho record, sí. I el de la tele no me'n record tant del que vagin, bueno, devíem seguir de coses, però ja no me'n record gaire.
1: I la gent de Ferreries, quins moments de l'any s'ajunta més per fer coses? Festes pròpies o moments tipus com Sant Bartomeu?
0: Sí, el típic, els darrers dies d'ahir, d'anar a dinar de sobrassada, a torrar a sobrassada. Bueno,
1: això recordes haver-ho fet sempre, sí. El darrer dimarts?
0: No,
1: com
0: sí.
1: Era el darrer dimarts?
0: El darrer dimarts, nosaltres, a casa nostra, sé que amb mon pare i ma mare anàvem amb ses germanes a puestos a prop de per aquí, perquè no teníem, no hi havia cotxos, llavors anàvem a puestos a prop, més en band, llavors ja vam anar pel barranc i, bueno, més en cotxo, però aquests anys... els primers anys, molts d'anys, anàvem molt a prop i sortia molta gent del poble i anàvem, no sé com es deia allà, un puesto que hi havia unes roques llises, no sé, un lliser, em penso que es devia dir allò, i hi havia molta gent que hi anàvem, i era a prop de Ferreries, bé, i... En aquest temps, me penso que anàvem a so. Perquè quan van començar a anar al barranc ja era més en band, quan ja érem més grossos.
1: Com eres a l'escola que vas anar? Sí. Que vas anar? Com eres a l'escola?
0: L'escola de...
1: Bueno, qui eres mestre?
0: Eren monges, cases monges, però jo no passava cap gust, no ho sé, és el que... No ho sé per què... perquè després de major eixalà molt i no ho entenc com és que no m'agradava gaire anar-hi, no prenia gaire cosa. I bé, a cases monges.
1: Què fèieu quan arribàveu a l'escola?
0: Fèiem una conta cada dia, però jo m'assembla... I les taules els vaig aprendre. Aquí vaig prendre vegades, no sé com és que ho vaig aprendre. Bé, perquè no m'agradava gaire fer contes. Bé, això, contes, fèiem una conta, llavors mos devien explicar cosa. Bueno, de tot, i cap vespre fèiem labors.
1: Molt bé, Xisca, moltes gràcies per aquesta estona
0: sí.
1: I per explicar records del poble.
0: Senyor.
1: I que la teva memòria serveixi també a molta gent que ens pugui escoltar per recordar coses.
0: No haguera pogut dir molt més, però hi ha coses que no, si no me surten...
1: L'ho dit està ben dit.
0: Sí, sí, gràcies, sí, sí, gràcies a tu.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

perquè en recordis. Quan faci fred

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

dia que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis. Si tu em recordes...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però de, on ho manto jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapat amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, oh, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretarià que van dur cobre i va fer so. I aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que té unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? Va bé, va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones. De...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale. Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així.
2: Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya, no?
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental, senyor.
2: Ara, vegem quines solucions tenim en un cas així. Anem a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent. Però, manco, jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però ho dèiem molt semblant, eh? Una canya, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres, vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Té el doble de lletres, supercomplicat.
0: Cafè, però ara vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tu, Tom. Tu... Vi.
2: Però va, jo amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no?, és a dir,
3: les
2: paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Quina taula més rara. Sí. Allà cada un l'agafar.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just... No te fotrà assistiu a l'aire?
2: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I ses vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També,
2: això podria ser pràctic.
0: Vino, no? Cafè?
2: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5...
0: Mira, la carta del bar!
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
0: sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
0: bon dia,
2: no
0: bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, mal educats mai, eh?
4: I
2: per tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després, això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir, no vull. Ho he provat mai, de dir, no vull.
4: No lo hablo.
2: No, jo sí que el xerc, però no el vull xerrar aquí, ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo. Ui,
0: hòstia, no puedo. No puedo. Clar, sí, en castellano, per favor, no puedo.
2: Estic
0: no puedo.
2: Visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan
0: no
2: te diuen en castellano és un moment de tensió. Clar, jo ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, jo m'han dit, a mi pueblo se habla espanyol, tu a mi me hables de l'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està. Hòstia, no
1: però...
2: toquis, no toquis.
1: Ah, no toques, no te menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
4: No, un calamar. Això ho fan en València.
3: Un calamar al manco, cony.
2: I bé,
0: si l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
3: Un calamar, una patata...
0: Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego!
3: Una piloteta...
1: És un simpà simbòlic. Un sensepà.
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Poseu vots les piles.
0: Això ha passat...
2: Entesos.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí el tema és això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada que algú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: És el que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí mos coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
4: Sí.
1: I tu li puntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí. Tres.
4: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
3: Jo faig 2 metres i no puc més.
2: Clar, això és un tema que no...
1: Aixec, per favor.
0: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar, tu... Sí, si arranca a córrer i
3: jo vull sobreviure.
1: I tu tio, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquilo, jo t'explico, eh? I optar per la tàctica més...
3: Donem avantatge.
2: Més d'acord, eh? És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, és a dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres et surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has fet mai un simpa, sí, els hostes, on jo n'has fet.
2: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però simpa.
3: Manzanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Sense pa. Clar, això també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé,
1: comença tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'Estat no mos els garanteix, no? com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin, que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència, sí.
0: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem
0: està.
2: Fer quan no mos volen entendre.
0: Bueno, és una ofensa.
2: Mos hem de fer respectar.
0: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
2: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno, no sé, això no sé si ho aixecarem, ara.
2: Sí,
0: perquè lo de
3: lo del vi no,
0: es publica qualque suggeriment.
1: Vivi. Hi ha que pagar les consumicions, sobretot.
0: Pagau, o sigui, ara...
1: cabrons. Hombre. I deixa propina. I deixa propina en Andrea que us dic que vos conto en quant.
4: 10%.
1: Com sou.
0: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
2: Clar que sí.
0: Digues, què mos presentes?
2: La gran esperança roja, de Senyoria Cor Brutal.
0: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
2: No, del cor brutal. És brutal, és una cançó brutal.
3: Tinc malalts!

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els mots, i cap carta no m'arriba.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: No son horas.
1: Chopper.

0: Marta Rosler. Semiotics of the Kitchen. Què dius? Tu no penses.
1: Digues.
0: Ep. Montse.
1: Digues.
0: Que me sents?
1: Sí.
0: Que sou a Sant Lluís? Que t'anava a dir? Que avui farem sol i aigua aquest.
1: Vale.
0: I...
1: No, bueno, ho fas ara o ja ho faràs?
0: No, d'aquí una estona.

0: Nes, tu mateix que n'hi porta molt petitó. I ho deixes, t'esquitxarà, ho tapes, vale?
1: Vale.
0: I quan vegis que els tomàtics siguin una pasta,
1: Sí, també.
0: hi tires aigua.
1: Però jo crec que l'haig...

saps què? Vaig anar a Madrid fa un parell de mesos, un mes, ja no me'n recordo, el temps no té gaire sentit. Però vaig anar al Reina Sofia, vale? No hi havia estat mai. Immens, immens, un edifici preciós. Cafenet, un desastre. Però vaig sortir en un pati que hi ha, allà, com una zona central. I en el mig, aquí hi havia una escultura, i aquesta escultura era mòbil, i el fet que fos mòbil la convertia en una escultura sonora. Però què passa? Que estava feta de metall, i el metall estava un poc rovellat en les zones articulades, llavors això el vent ho anava movent, i fotia un soroll meravellós!

0: Compozitors.
1: Și stă bine, și?
0: Sí, stă benissim.
1: Bé.
0: Un dels primers compositors que comença a dir ep, perquè no podem incloure tots els sons en una composició musical.
1: Clar, perquè no m'ha dit que la música classifica, no? I diu, això val, això no val.
0: Exacte.
1: Potser aquesta és una diferència important entre la sonora i la música, que l'altre dia no sabíem trobar una resposta.
0: Exacte. Perquè no sé.
1: L'art sonor és inclusiu amb els sons.
0: L'art sonor és inclusiu amb els sons.

0: Y que pot estar, hi posa sal.
1: A salvar o després?
2: No, després.
3: Vale.
0: I ja ho sé, jo a vegades tinc una hora, no tant,

0: levantada y no.
1: Sí, te voy a poner.

0: la tinta, no?
1: Sí, S'està allà...
0: Sí, també crec que això li podem posar aigua.
1: Ah, demana una mica més, potser li baixo.
0: Vale, sí.
1: Okay. Sí, pot ser suavecito.
0: Vale.
2: Que no bulli, eh?
0: Que no, no de bulli, no. Vale, vale.
2: No per això el tinc en el mínim, perquè se't bulliria.
0: Vale. Vale, vale, vale.
2: Això no té res més.
0: Vale.
2: Que et secret.
0: Dios, Dios,
2: Dios, Dios, Dios.
3: I la sal, mono? Aquí.

0: ¿Y puedes usar?
1: Sí.
0: ¿Cuánto?
1: Sempre no molta, perquè això, ja saps, es pot posar per tot arreu.
2: Que no bulli, eh?
0: Ja està?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Pebre?
1: No.

말인 건가? 그러나?

0: Timó, no li poses?
1: Timó?
0: Farigola.
1: Farigola. Tem.
0: Tem. Timó potser de València.
1: Crec que no. Un julivert. No passa que no teníem. La mare a vegades hi posa espàrrecs, també.
0: Els de primavera.
1: Queda prou bo. No m'agrada més sobre a la paella dels espàrrecs.
0: Es couen tot o es posa a sobre?
1: No es posa a sobre, sí.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Burguejades!
3: Sirve, gracias. Que no me sirve. Que ni queriendo servirme me sirve eso a mí. Lo siento, pero no. Que será con amor, pero no gracias. Por favor, que no, que no. Que no me sirve, que no. Que no, que no, que no.
2: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Totes les basses i les piques d'abeuradors s'han dotat de rampes perquè la fauna silvestre pugui accedir a l'aigua sense perill d'ofegament. Ara, ocells, rèptils i insectes tenen un camí segur d'entrada i sortida. Està ple de calàpets. El lloc agrari s'està convertint en una reserva biològica.
1: Època de muda.
2: Capítol 33. Mantenir la primavera.

0: Els calàpets han passat algunes dècades crítiques per falta d'espais de cria. Però la bona resposta d'alguns pagesos i propietaris d'àmbits rurals ha generat noves esperances. De vegades, hi ha problemes que tenen solucions senzilles. Sembla que aquest amfibi hauria arribat a l'illa en temps prehistòrics, potser acompanyant viatgers de Còrsega o d'Itàlia, on l'espècie està ben implantada. De vida generalment solitària, ara té molt d'interès en socialitzar. Les pluges li activen l'organisme i es concentren als punts d'aigua on s'entreguen els jocs amorosos. Adequant els abeuradors de bestiar a la fauna silvestre es converteixen en autèntics tresors a l'estiu, quan els animalons van seriosament assedegats. No calen grans inversions, només la voluntat de millorar una mica el món que ens rodeja. La primavera ha disparat també els processos d'algunes plantes. Els trèvols que naixen arran de l'asfalt ofereixen una cridanera estora groga que ornamenta les vies menorquines i fa que traslladar-se per l'illa sigui millor. Fa 25 anys enrere no era així. Quan es fumigaven constantment les carreteres, tota aquesta flora baixa no arribava a madrar. L'esperit de la reserva de biosfera i les regulacions del pla territorial van posar fi a la dinàmica d'esquitar productes tòxics al llarg de quilòmetres i deixar les voreres negres, tristes, mortes. Aquest canvi va requerir de molta insistència. Durant anys s'assegurava no disposar de cap alternativa viable per mantenir la vegetació a ratlla i que no invadís les zones on circulen els vehicles. Però fa quasi un quart de segle que el control es fa amb mitjans mecànics i els resultats són unes voreres segures, vives i belles. Al final era senzill. El Prat de Son Bou també llueix exuberant. Les voreres s'han omplert de flors blanques. Les fotges emeten el seu reclam, amagades entre el canyís. Les ànares fan xiular l'aire amb el seu vol enèrgic per sobre d'aquest reducte natural. Els darrers centímetres d'aigua, on la maresma acaba el seu domini i comença el camp de conreu, s'hi arreceren gran quantitat de peixets. Amb l'albufera d'esgrau que s'està salant i la majoria de zones humides que s'aixuguen a l'estiu perquè ja no hi arriba prou aigua, el Prat ha incrementat la seva importància. S'hi citen més espècies d'ocells que abans i algunes ja només poden criar aquí. Anys enrere es va haver de defensar de les arronsades de la urbanització, dels abocaments constants de restes d'obra per convertir-ho en aparcament, dels intents de dessecació o de les agressions al sistema dunar. Eren combats molt desiguals, però l'espai es va poder conservar i ha recuperat bona part de l'esplendor perdut. Malgrat l'extraordinari valor diferencial, ambiental i turístic que representa tenir un espai com aquest a l'actualitat, i torna a haver gent que veu el Prat com un destorb. Caldrà vigilar les intervencions que s'hi facin. No només hi ha l'agost a la vida. També hi ha, per sort, la màgica primavera.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, que eren les 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és lo teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

0: prisa, prisa que t'encalçarà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Quina vessa aquí davall d'una palmera, escoltant el vent.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sabà.

pressa, els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones, somiant despert.

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí, mentre em causa

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey! Anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
2: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
3: Després de milers d'anys, podria ser que els guerrers hagin perdut atractiu i que l'èxit social es basi en altres paradigmes. Aquest estiu hi ha claus per atreure mirades.
4: Època de muda. Capítol 5. Persones atractives.

0: La història humana està plagada d'episodis d'ingents quantitats de morts deguts a les guerres. Sabem que les grans batalles sempre estan esperonades per governs amb ganes de conquesta, de recursos o de control de llocs estratègics. Però l'atenció cal posar-la en la resposta social, que històricament ha estat, ara també, condicionada per missatges basats en la suposada culturització dels conquerits, la consecució de llibertats dels pobles oprimits o l'entrega de la fe vertadera. Pels motius que siguin, sembla evident, per la repetició constant, que la gent no veia els conqueridors com els abusadors que eren, com els que aprofitaven la seva major capacitat física, armamentística o logística per atropellar de males maneres algun poble vasí. En tota la condemna social que avui es pot sentir amb certa facilitat, durant milers d'anys es va promocionar la figura, el paradigma del guerrer. Els guerrers eren l'orgull del poble, els més valents, els més coratjosos, els més atractius. Sovint acabaven reconeguts amb títols nobiliaris, amb noms de carrers, amb declaracions de fills il·lustres, amb llibres i amb pel·lícules.
1: Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad!
0: Segurament que aquesta era la manera de sobreviure en un món en constant competició, on matar un ésser humà només era qüestió de justificar-ho amb prou manyes. Aquesta manera d'interpretar la realitat es va suavitzar després del fracàs de dues guerres mundials consecutives. La Declaració dels Drets Humans és un enorme pas històric institucional, però més gran és segurament el canvi de percepció social, que ja no accepta tan fàcilment el discurs de l'èpica guerrera, encara que alguns governs mantenen la seva hipocresia quan es tracta de justificar intervencions militars a zones amb recursos energètics o d'altra índole important. S'ha donat, per tant, un canvi històric a favor de l'espècie humana. Hi ha actuacions que ja no troben l'aprovació de la societat perquè s'identifiquen senzillament com a abusos. La majoria de les guerres ja es veuen com una extralimitació injustificada, quan no com un bandidatge directe. Idò, ara hi ha experts que diuen que estem a la transició de deixar de justificar també els mercenaris que abusen dels recursos naturals. El grau d'alarmes ambientals, en aigua, en energia, en explotació del mar, en residus descontrolats, és de tal nivell que s'està observant una evolució accelerada de la sensibilitat social. I això fa canviar referents i valors.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Gràcies, molt bona. Molt bona, molt bona, molt bona. Sou bons, tio. Us convidarem un altre dia.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio
2: és bateria,
0: olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc, cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, supos sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall.

de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols

acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat editor, tinc 8 anys. Alguns dels meus amics diuen que Santa Claus no existeix. Mon pare diu, si el veus anat sol, és així. Per favor, digui'm la veritat. Existeix en Santa Claus? Virgínia O'Hanlon, 115 oest del carrer 95. El 1897, seguint el consell de son pare, una fieta de 8 anys, anomenada Virgínia O'Hanlon, va escriure aquesta divertida carta a l'editor del ja desaparegut diari de Nova York, The Sun, on cercava la confirmació de l'existència de Santa Claus. Comencem aquest

0: màgic capítol que posarà fi en aquesta primera temporada d'Epistolari Express. Som en Xec Pons i n'Andrea Ollamburu.
1: Virgínia, els teus petits amics estan equivocats. Han estat afectats per l'escepticisme, en una època d'escepticisme. Només creuen allò que veuen. Pensen que res pot ser, si no és comprensible per a les seves ments petites. Totes les ments, Virgínia, siguin d'adult o infant, són petites. En aquest gran univers nostre, Somu és un pur insecte, una formiga en el seu intel·lecte. Si ho comparem amb un món il·limitat que el rodeja, mesurat per la intel·ligència capaç de captar la totalitat de la veritat i el coneixement. Sí, Virgínia, hi ha un Pare Noel. Ell existeix tan certament com existeix l'amor, la generositat i la devoció. Que trist seria el món si no existís un Pare Noel. Seria tan trist com si no existissin, Virgínia. Aleshores, no hi hauria fe infantil, ni poesia, ni romans per fer tolerable aquesta existència.
0: Aquestes línies donaven inici a la resposta que va escriure l'editor i un dels redactors principals del diari The Sun. Ell era en Francis Parcellus Church, un home que no solia escriure editorials i que es caracteritzava per escrits que defensaven l'escepticisme cap a la religió i la superstició i que solien estar travessats per un enfoc un poc rondinaire, o això deien els seus companys de feina. De fet, en un inici, en Church es va negar que el seu nom s'adjuntés a l'editorial. El fet és que tant la carta d'Anna Virgínia com la resposta van ser molt ben rebudes pels lectors i diuen les fonts consultades que més d'un segle després és l'editorial més reimprès en qualsevol diari d'idioma anglès.
2: No está mal, no está nada mal. Lo publicaremos en la primera página de la sección H2.
3: ¡Yuhu! ¡Paren las rotativas! Vale, ya pueden arrancar.
0: Avui, contents d'arribar en aquest darrer programa d'aquesta primera temporada d'Epistolari, no podíem perdre l'oportunitat de donar espai a les cartes màgiques. Aquestes cartes que van dirigides al carrer Tajtijuca 1, codi postal 96930, Cercle Polar Àrtic. O d'altres que van dirigides a Orient, o potser cartes destinades a follets, mags, ratolins, a persones que creuen en la màgia, a camells que no es cansen caminant pel desert. Cartes que, en definitiva, són ponts per relacionar-nos amb un món màgic, que a algunes ens omple de nervis, alegria i que alhora ens permet creure que tot és possible. Creguem o no, hi ha una part de tot aquest món màgic que és part de la tradició que ens envolta. Qui no ha escrit una carta carregada d'esperances màgiques? O potser ha realitzat altres actes psicomàgics com fer cagar un tió, anar a dormir prest per no veure qui deixa els regals, posar tres copes i tres poals d'aigua perquè arriben els camells aixergats, demanar un desig quan veiem un estel fugaç o quan bufem espelmes, o el senzill acte però màgic de reunir a sa família al voltant d'un menjar per compartir. Tot i que la globalització s'ha encarregat de barrejar-ho tot i també de mercantilitzar-ho, i ara cadascú celebra allò que tria, potser podríem dir que la tradició més lligada al cristianisme són els Reis d'Orient i, per tant, les cartes que els hi escrivim. Quants de nosaltres Ens haurem assegut a una taula, amb un full en blanc i amb una lletra lligada i un poc tremolosa, haurem començat escrivint: «Estimats Reis Mags, aquest any...»

0: és interessant veure que si investiguem un poc sobre l'origen dels Reis Mags, l'història es barreja amb llegenda, religió, tradició, i no està molt clar què es ve i què no. Diu el Nou Testament que els Reis Mags d'Orient van arribar seguint el rastre d'una estrella, que segons la profecia els guiaria fins al nou rei d'Israel. Així va ser com els va dur fins a Betlem per adorar el nen Jesús de Natzaret.
1: Inténtalo, Gaspar. Cualquier signo que encontremos podría ser la pieza clave.
2: Una estrella se alzará desde la tierra de...
1: ¿De Israel?
2: Israel.
3: Pero Melchor, las palabras responden a la misma conjunción que observar.
1: Baltasar, si lo que dice el profeta es cierto, un nuevo Mesías podría venir al mundo durante nuestras vidas.
3: Hay una estrella que ha estado dirigiéndose hacia lo que los romanos llaman Júpiter y parece que se aproximan el uno al otro.
0: Per aquells que sou més curiosos, que sapigueu que la paraula mag ve d'Orient, del persa magusha, que és la forma de denominar els sacerdots erudits. A vegades el coneixement i el saber també és màgic.
3: Però mirad.
2: Otra estrella.
3: No. Venus. Si estoy en lo cierto y suelo estarlo, las tres parecerán tocarse por primera vez en 3000 años. Venus es llamado el planeta madre. Júpiter, el padre resplandeciente. ¿No os dais cuenta? Madre y padre alineados en el cielo como uno solo.
1: ¿Y la estrella cómo se llama?
3: Su nombre es Sharu.
0: Els mags van regalar a Jesús de Natzaret or, que representava la seva natura real, encens, que representava la natura divina, i mirra, que era un compost embalsamador pels morts. Com tres van ser els regals, es va entendre que tres eren els reis. Però també hi ha versions de la tradició que han indicat la presència de 4, 7 i fins a 12 reis mags. Us imagineu?
4: Jesús té tres deixebles.
5: Jesús tiene tres discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan.
4: Y sobre todo,
5: el misterio divino del cristianismo es la Trinidad. Hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El tres sería el símbolo que indica la máxima armonía.
4: Armonía máxima. És clar que el tres
5: és el número clave en el simbolisme cristià.
0: Però maneres de creure en la màgia n'hi ha moltes, no només els reis. I les cartes mos permeten jugar amb aquest món màgic. I si no, que li diguin al filòsof Kafka, que es va convertir en protagonista del relat Kafka i la nina viatgera, escrita per Jordi Sierra i Fabra. En aquest relat, el filòsof, passejant per Berlín, es troba amb una fieta desolada que acaba de perdre una nina. El filòsof la vol ajudar i, després de cercar-la però no trobar-la, al final li explica que la nina no està perduda, sinó que està viatjant per tot el món i que, justament, ell és el carter, un carter especialitzat en dur cartes de les nines viatgeres pel món a les nenes com ella. I així, cada cop que es reunien sa fieta i en Kafka, ell li llegia ses cartes de la nina viatgera. I passat el temps, el filòsof acaba per regalar-li una nina nova que la fieta, tot i agradar-li, veu que és un poc diferent. Però, justament, aquesta nina ve amb una carta i diu: "Estimada amiga, els meus viatges m'han canviat." I així va ser com la fieta acaba acceptant la nina i anys posteriors, ja quan aquesta ha crescut, es troba una carta secreta amagada dins d'aquesta, que diu: "Cada cosa que estimis, cap la possibilitat que la perdis, però al final l'amor tornarà de formes diferents."

0: En tot cas, escriviu cartes màgiques o cartes a nines o cartes pel món o no escriviu cap. Però des d'Epistolari us convidem a que ho feu, a que escriviu. Escriviu cartes, torneu a donar vida en aquest màgic acte d'omplir un paper blanc de lletres que formen paraules que expressen sentiments i pensaments que volem compartir amb qualcú que no tenim al costat, però amb qui volem crear complicitat. Escriviu als avis i ses àvies, que sempre els hi fa il·lusió saber dels nets o dels fills. Escriviu en els amics que no viuen a prop però que penseu sovint amb ells. Escriviu a qui sabeu que està sol i feu-li una mica de companyia. Escriviu als presos, que també tenen dret a rebre notícies. Escriviu a Radio Far Menorca per explicar-nos de voltros. I un cop a l'any, escriviu a qualcú màgic, simplement per recordar que el fet de somiar és per tothom i per agrair que estiguin allà cuidant de sa màgia i del món dels més menuts. Escriviu, escriviu, escriviu, escriviu cartes d'amor, de comiat, amb notícies bones, amb sentiments oblidats, amb paraules pendents i desitjos latents. Escriviu per seguir vius, vives, per seguir connectats sempre en aquest boig món.
1: Les coses més reals del món són aquelles que ni els fiets ni els homes poden veure. Qualcuna vegada has vist les fades ballant damunt la gespa? Per suposat que no, però això no és prova que no siguin allà. Ningú pot concebre o imaginar totes les meravelles invisibles que hi ha al món. Francis Parcellus Church.
0: S'acomiaden per ara n'Andrea i en Txec. Ei, escriviu-nos a nosaltres, aquí, a Epistolari Express, a Radio Far Menorca.

Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre pot canviar, com et simple viure o créixer, entendre

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. Mm-hmm. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podia opinar.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

el dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

sigo per aquesta autopista nocturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el circo s'encén.

Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del vas sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són.

la veu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat en un piano sol. Sona l'orgue de l'adeu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat en un piano sol.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I és novembre, és temps de bolets. Els bolets són uns organismes misteriosos. Sembla que no hi són, però apareixen gairebé per art de màgia després de les pluges. Són les manifestacions efímeres d'un món ocult, el món subterrani. Els bolets són fongs, però no tots els fongs són bolets. El llevat que fermenta la cervesa o la floridura que surt damunt el pa després d'uns dies també formen part d'aquest grup d'éssers vius.

En realitat, els bolets no són més que la part reproductora de determinats fongs. La part restant la formen un conjunt de filaments microscòpics que anomenem miceli. El miceli es troba de baix a terra durant tot l'any i vindria a ser com una floridura subterrània. Això explica perquè els bolets surten cada any allà mateix, formant desconeguts rotllos d'esclata-sangs o de cames seques. Quan es donen les condicions d'humitat i temperatura adequades, els micelis fructifiquen i formen els bolets, que al cap d'uns dies alliberen unes diminutes espores que donaran lloc a nous micelis. Així és com es reprodueixen aquests éssers vius.

Els fongs no són vegetals. L'aliment l'obtenen de l'entorn. Una floridura, per exemple, s'alimenta d'espà i un xampinyó de la matèria orgànica que hi ha a la terra. I uns altres, com ara els escaltassangs o les cames seques, estableixen una unió o simbiosi entre el miceli i les arrels dels arbres. En aquesta unió, els arbres donen aliment en els fongs i, a canvi, reben aigua i sals minerals captats per el miceli. Així tenim que els escaldassangs fan la simbiosi amb els pins i les cames seques amb les usines. Això explica perquè uns surten en els pinars i els altres en els usinars.

Quan anem a cercar bolets, hem de ser respectuosos amb l'entorn. No hem de gratar la terra, ja que això pot fer malbé el miceli. També és important anar amb un paner, perquè així es poden escampar les espores mentre caminam. I sobretot, només heu d'agafar bolets que siguin comestibles. En cas de dubte, deixeu-los en el camp. Espero que disfruteu de la temporada, ja sigui cuinant o simplement contemplant o fotografiant aquests éssers vius tan particulars.

els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo en Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el Lots i el Lotes, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de por.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la tònica, que s'ha de loca ja. El diumenge, com ho diria, vol fotre'm un bacallà. Que putes amb els quantos, que putes amb els catxers. Putes mercenaris, només tu que per doblers. I que putes amb els quantos, que putes amb els catxers. Putes.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Que la muerte nos separe.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear algú de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari New Age, que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general, no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale, sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè a la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com sempre desgràcies, i és com no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar bueno, com una història quasi màgica i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G., descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Tardà celebrava ses noces de Sereu. Aquell dia, el Gendà feu anar sa olla gran dins sa petita, no només per es bon nom del Gendà i de Sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del Gendà. Avui ella és en terra, demà serà la mà, bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i Sereu li oferí un got de vi. Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del Gendà. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per geure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i caminant terra endins arribà a un lloc demanant socors. Quan va saber que es lloc eres del Gendà, se li trabucà el seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa, cantant.
1: Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, L'ho mesclat se'n vull, publicat el 2026.

0: que ho som des de vegades, quan no veig que vora meu ahí tenc ses coses més guapes.
1: Ai, qui hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que tu des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest,

Quan un dia vaig partir de Menorca a viure fora, no me n'havia donat. Jo encara era molt jove de lo que pots estimar aquests camps i tots els pobles. Si estàs fora d'aquí, és quan tu t'adones compte de la claredat que té tota l'illa de Menorca. La nostra roca no té cap serra ni cap muntanya que protegesqui els camps quan bufa la tramuntana. Però d'exemple tenim el senzill i fort oastre que creix aferrat i tort per costers i per ses faldes.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Tancar-lo que diuen el sistema.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals d'Amor i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals d'Amor.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més s'admeten crítiques, bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Quant t'agrada la cançó aquesta?
1: Canta, tio. El posem els concerts abans de sortir.
0: Te trauria.
2: Nios de porcatxades!
0: Uau!
1: Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística als carrers de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
0: Com a atracció, atracció turística.
1: Vam veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declaro un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invento. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimam una durada de 90 minuts i agafes arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'adoc que recomano no treure el mòbil per si ve una gavina i te'l fot.
2: Si quedes un mig...
1: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un parc subterrani de 536.000 places.
3: Hòstia!
1: Aspiram així a cobrir un 50%, de més d'un 50% del pàrquing desmarcat de nit des dijous. A fin de dia.
0: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però sembla que serà la setmana que ve.
4: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: adiós. Ja de més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

soc l'Aina i el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bonus i el Roger i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

Anar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

pots nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines. Limita per retxes, cercles de barall. Direccions canviades, rototes de cavall. Cobert de porqueria, un porc. Porc! Porc-lo! Porc-lo! Porc-lo! I el meu pis és gran, segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixo malament davant tothom, no em facis massa cas. No!

пустая.

i benvinguts una vegada més a Relats, que és el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i des de l'escolta començada de comentada de cançons. Sempre que convidat, amb

0: ha donat molt de valor en aquesta represa cultural. I per això avui tenim el gust de comptar nosaltres amb un dels grans poetes del panorama menorquí. Ell és en Pere Gomila. Bon dia, Pere.
1: Bon dia, Joan Carles, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Si ens centrem en el darrer aspecte, estem xerrant de la relació intrínseca de la música i de la poesia, que ha estat una cosa que més o manco sempre, d'alguna manera o no, han anat juntes. Si ens remuntam en els segles de l'època medieval, ens trobam que els trobadors eren aquelles persones que s'encarregaven de trobar, en català antic, trobar, vinculat al que el significat de l'occità significava escriure poesies, era compondre poemes, i eren poemes pensats per estar cantats. Llavors aquesta tradició cultural que ja mos ve de tant en fora d'alguna manera es continua.
1: Sí, evidentment és una tradició que ha continuat tot i que l'hem de mirar un poc les distàncies i tant d'època com culturals. La poesia trobaresca moltes vegades era pensada per estar cantada, la poesia escrita sobretot tant com ha anat passant els temps ha estat més difícil musicalè, de fet, perquè és més complex tot i ja dins el segle XX, per descomptat, des que deixa de banda un poc la mètrica, la rima, encara ho fa més complicat. Així tot, sempre hi ha hagut músics, sobretot en la represa dels anys 70, els primers cantautors, tant Lluís Llach, Raimon, Maria del Mar Bonet, tots van musicar poemes, fins i tot poemes difícils. Podem pensar, per exemple, en Raimon, com va musicar els poemes d'Ausiàs Marc, no? Mm-hmm. Era molt complicat.
0: És molt de mèrit, eh?
1: Té molt de mèrit perquè
0: musicar
1: va
0: veles i vents.
1: Molt. Exacte. Mm-hmm. I per tant, sí, hi ha hagut sempre aquesta combinació de poesia i música que ha estat molt productiva, de fet. I en general, en els poetes els hi ha anat bé perquè també ha significat la difusió de la poesia en un àmbit que moltes vegades no hi arriben.
0: Molt bé. Això també ha passat, és cert. A Menorca hi ha hagut poetes que han esdevingut claus per mèrits propis, perquè han estat llegits, però també perquè han estat musicats. Per tant, tenim grans poemes en grans musicacions que mos l'han donat a conèixer. Això es veu, per exemple, molt clar en poetes mallorquins, també. Recordem com Joan Alcover, que fa La Balanguera, o recordem Miquel Costa i Llobera, que fa L'Opi de Formentor, que en grans musicacions escrites són poemes que de per si ja tenen una gran vàlua, un gran contingut poètic, però clar, La Balanguera és que ha esdevingut himne de Mallorca.
1: Exacte, i clar, hi ha poemes d'aquests que han arribat a tenir un simbolisme importantíssim, no? Mm-hmm. La Balanguera, el que dius, és esclar més, és cas més clar. Mm-hmm. Així tot, sense arribar a tant de poemes emblemàtics, sí, o de poemes musicats de manera tan emblemàtica, sí que en general ha representat un acostament de la poesia a públics que normalment no accedeixen en el llibre escrit. No? I jo crec que això ha ajudat molt a la difusió de determinats poetes. A Menorca, per exemple, un dels poetes que es va començar a musicar de prest, que no era pràcticament conegut, és en Comerçant Gomila, en la feina que va fer Maria Àngels Dornés, que el va donar a conèixer molt més que les possibilitats reals que hi havia en aquell temps, perquè el llibre tampoc no es trobava. No? I era un poeta que...
0: Tinguem en compte que Comerçant Gomila, per al públic, va ser un poeta maonès, però que va viure bona part de la seva vida, la majoria, diguem, d'anys, a Perpinyà.
1: Exacte, ell neix el 1905 i cap en, quan tenia una vintena i escaig d'anys se'n va viure a Perpinyà perquè la família ja hi havia emigrat, ell se li va morir a son pare i se'n va anar a viure a Perpinyà. A Menorca ell havia fet obra artística, obra plàstica, havia fet pintura, però comença a escriure a Perpinyà poesia i tota l'obra poètica la produeix a Perpinyà. I a més amb autoedicions que després no es van distribuir. Per tant, era molt difícil que es conegués.
0: el franquisme tampoc no posava facilitats per fer córrer llibres de poemes que vinguessin, que estiguessin publicats i editats d'aquesta manera a França. Llavors, un poeta com Gomer Singumil

0: es fa conegut gràcies en bona part també a la musicació que em fa en Maria Àngels Gornès. I aquest és un cas que a Menorca és molt clar. A fora han xerrat de Joan Alcover, de Miquel Costa i Llobera. En el cas català tenim poetes com Pere Quart, Salvat Papaseit, Miquel Martí Pol, Joan Maragall, Jacint Verdaguer, Ausias Mar, que ja n'hem xerrat, Salvador Espriu. Són autors que tenen musicacions molt polides, eh? I en el cas espanyol, Charanda Machado, Lorca, Cernuda, Miguel Hernández. Vull dir que tots els pobles tenen els seus poetes que han acabat sent musicats. I això mos vincula un poc de ple, perquè qui mos escolti estigui acostumat a aquest programa que xerra de música tradicional, que té a veure, no? La música tradicional, que és una música que no té autor, o que com a mínim no el coneixem, i que s'ha transmès amb el llenguatge de la musicació dels poemes. I és perquè d'alguna manera els poetes també representen o volen representar el poble, l'esperit del poble, i per això el llenguatge de la música popular acaba vestint aquests poetes.
1: Sí, sí, aquests efectivament. És important pensar també que els poetes també veuen de la cultura, de la poesia, de la cultura popular. No? No tan sols amb els continguts, sinó també moltes vegades en la reproducció de formes que han estat molt productives en la poesia popular, per exemple, els romans, per exemple, les estrofes amb una mètrica de set síl·labes, no? Septasíl·laba, que és, diguéssim, la mètrica més usada en la poesia popular, o poetes que directament s'inspiren en poesia popular, per exemple a Menorca, Joan López, que té una obra molt diversa i molt que toca molt de temes, una part està clarament inspirada en la poesia popular. Podríem dir, per exemple, la generació del 27, García Lorca, per exemple, també té molta inspiració en poesia popular. No?
0: El cançoner aquell gitano.
1: Exacte.
0: És un poc font d'inspiració de molta de la poesia. Efectivament, la generació del 27 treballa un poc amb aquesta línia. I per tant, la música d'arrel vesteix aquests poemes, que a la vegada també han begut de la tradició. Aparentment són conceptes oposats, perquè la música que musica poesia és música d'autor, però trobam tot aquest traspàs. Hem xerrat d'Anna Maria Àngels Gornès, i en xerrat d'en Comerci Gomila, i crec que és un bon moment per juntar aquestes dues realitats, perquè xerrant d'Anna Maria Àngels és una autora que sobretot comença amb la seva obra, primer de tot en part popular també, es dedica a refer algunes cançons tradicionals, però molt prest comença a musicar poemes que són de diferents autors i es fixa molt precisament en Comerci Gomila. I estem parlant que els primers discos seus, que són cap als anys 70, si no vaig mal errat, musica ja poemes d'aquest autor. I ara escoltarem un poema precisament de Comerci Gomila, que es diu A les 8 del matí, que és un poema que és molt visual, perquè aquest A les 8 del matí veiem les barques com són, com descansen tranquil·les damunt la mà, i aquesta imatge idíl·lica preciosa, amb aquesta musicació de Maria Àngels Gornès, mos ofereix un producte tan vell com aquest.

0: Crec que han quedat afectats per aquesta cançó.
1: És un poema, preciós que, que els menorquins podem viure molt, no? Però de fet ell l'escriu a Coll Lliure, o tenim present Coll Lliure, no? Però clar, són, és un paisatge molt mediterrani i també molt net, molt tocat per la tramuntana, per tant, i tota aquesta vida marinera que tant coneixem els menorquins, no? Clar, és un poema que arriba molt.
0: Arriba molt, és molt clar, molt net, molt fàcil d'entendre, que a vegades és una cosa que pot, que la poesia cerca un tipus de llenguatge molt expressiu que no sempre està a l'abast del públic general, eh? I a vegades agafar un poema que pugui tenir aquesta vivència tan clara, tan nítida bueno, i tan emocional, com és aquest d'identificar-se amb una escena molt, molt específica com aquesta de les 8 del matí, tan marinera, en les barques que es desperten, els fiets que varen amb pan ventresca. I a més amb aquesta música que, com abans comentàvem, recorda tant aquesta senzillesa popular, aquesta guitarra tan ben tocada, tan senzilla a la vegada.
1: Sí, és la puresa aquesta, no, del que dius, no, de l'expressió primera de la música, no, de la música popular. De fet, jo en els anys 76 que van fundar un grup de poetes que volien fer recitals, justament allò que ens va interessar quan van cercar músics, i d'aquí neix Traginada, Traginada tal
0: estem
1: com ho coneixem.
0: Estem xerrant dels Mussols.
1: Des Mussols.
0: Mussols era un grup de poetes que es van ajuntar per donar un valor a la poesia.
1: Poetes i artistes, perquè també hi havia pintors, hi havia en Pere Pons, hi havia en Pacífic Camps, en Francesc Calvet. Bé, van cercar, quan van voler que hi hagués música, justament van voler connectar amb la música popular. I bueno, aquí va formar després, es va originar en principi eren tres, després es va formar tal com el coneixem, gràcies un poc en aquest interès que van tenir per recuperar la música popular que en aquell temps, amb el franquisme, també havia quedat molt estereotipada en grups folclòrics, diguéssim, no? I la volien fer viure més. I lligava molt amb una poesia que no tenia gaire cosa a veure tampoc amb la música popular, però sempre hi ha hagut aquest
0: vincle. Aquest vincle, perquè hi és, sí. De fet, es traspua molt amb aquesta cançó. Podem fer un vot generacional perquè na Maria Àngels Gornès va tenir descendència i va tenir un fill, que és en Guillem Sol de Vila, que és un músic espectacular, crec que és dels grans músics menorquins, tot i que no sigui dels més famosos, però les seves composicions sempre són una delícia absoluta. Per tant, d'alguna manera ha begut també de sa mare i de sa feina que va fer, i també ha continuat, a part de ses composicions pròpies i lletres pròpies que fa, musicar poetes. I així com estàvem parlant de la senzillesa dels poemes, també va saber fer una altra cosa que és molt difícil, que són poemes que ja són més complexos, tenen més intensitat poètica i de composició, amb una música una mica més actual, però que no deixa de tenir aquell regust també de música popular. I això és el que passa amb en Guillem Sol de Vila i un dels altres poetes també importants del panorama menorquí, que és en Pons Pons. De fet, Guillem Sol de Vila va fer un disc que es deia Nura, que bàsicament allò que feia era musicar poemes del poeta Laurenc, i aquesta cançó especialment es diu Godotus, i anem a escoltar-la.

0: Molt bé. És una cançó llarga aquesta, com el poema, que és llarg. I vincula un poc tot, eh? És una passa un poc més enfora, parteix de sa menorquinitat, eh? I també d'aquest ressò, que d'alguna manera m'ho recorda sa música popular, per fa una passa més enllà. Perquè des de Montgofre, que és l'origen del poema, des de sa sensació d'estar des de la teva terra, en solidaritat amb totes les coses que passen al món. Parla de Ruanda, parla de Sarajevo, i de totes aquestes coses.
1: Bé, Nura en si és un dels grans llibres d'un gran poeta. Vull dir que és un llibre que recull una infinitat de coses, no? I això que dius, partint d'aquesta mirada local cap al món i cap a totes aquelles coses, tots aquells conflictes, totes aquelles coses que passen al món. Per jo, en Guillem aquí va fer un treball extraordinari. En tot el disc.
0: En tot el disc, eh?
1: En tot el disc. Aquesta cançó especialment, tal vegada, perquè és aquell més interpretat també, perquè moltes vegades quan interpreta fragments interpreta Godotus, no? Però tot el disc en si em va semblar un treball extraordinari. És una poesia molt profunda que parla de moltes coses, però també pot ajudar musicalment, perquè són versos que tenen una mètrica de 12 síl·labes però ternària, amb accents molt marcats, i això tal vegada pot ajudar també en el músic a l'hora de composar, de compondre una peça
0: així. No sempre és fàcil musicar poemes, eh? Si qui m'ho hem dedicat i ho hem provat de fer, hi ha poemes que són molt complicats.
1: Exacte, sí.
0: I Guillem Saldavila en aquest cas va fer una feina molt reeixida, musicant aquest poema, que és tot un repte, no? Poemes com els de Pons, que no tenen rima, que solen tenir mètrica normalment, sí, però no sempre és una mètrica fàcil, perquè ens podem trobar en versos molt llargs, per exemple.
1: Sí, aquests són llargs, de fet. Però clar, en ser ritme ternari jo crec que ajuda un poc.
0: Ajuda molt. Molt bé. Un altre autor també actual, que s'ha atracat a un dels grans poetes i referents, i també en certa manera crec que m'agradaria fer un homenatge en aquest programa, en el poeta del qual parlarem ara, que és en Pere Xerxa. Pere Xerxa és el pseudònim de Joan López Casasnovas, un intel·lectual menorquí de gran volada que ha estat present sempre en totes les lluites culturals, socials, de la nostra illa, i com a poeta també va ser present en aquest moment de represa cultural, i els seus poemes a més estan molt lligats també amb la cultura popular, abans en xerraves, Pere, que hi ha molt d'espai, es noten els seus poemes que veuen d'aquesta cultura popular, i molt de poetes de poemes seus tenen aquesta mètrica tan popular i rica a la vegada, que fa que segons quins poemes puguin ser més fàcils d'interpretar. M'atreviria a dir que Pere Xerxa ha estat dels poetes més musicats, molts autors han decidit musicar. Na Maria Àngels Gornès també va musicar, en Guillem Saldavila també ha musicat Pere Xerxa, també ha musicat Pere Xerxa Crit Junico, Salvaida, infinitat d'autors musicals.
1: Sí, és això que dius, no? Que ell té una part de poesia que veu molt de la cultura popular i de les formes de la cultura popular. Per exemple, ell empra moltes romans, que més llarg o més curt, però la forma de romans se diu molt en la música popular, que és la que han parat sempre, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit, tant com a mètrica com els poemes que té rimats afavorien aquesta la composició musical de molts dels seus poemes. I bé, i ara aprofit per dir una primícia, no? Que s'acaba de publicar el primer volum de l'obra poètica d'en Joan López.
0: Que bé.
1: És un projecte que vaig començar jo, després s'hi va juntar en Xef Florit, i de fet és l'obra completa.
0: I és el primer volum.
1: Sí, ho ha dit a l'editorial Moll, i va trobar que ho havia fet en dos volums perquè ell té molta obra inèdita i hauria estat un volum molt, molt grosset. I el primer volum conté els quatre llibres que va publicar, i el segon volum serà tota la resta d'obra.
0: Obra que està musicada.
1: Que està musicada, publicada en revistes o completament inèdita.
0: Molt bé.
1: Ara que en parlaven, aprofit per dir que el primer ja ha sortit ara, el presentarem prest.
0: Molt bé. Perfecte. I donem a escoltar un d'aquests poemes. També ha estat difícil, s'ha de dir, fer sa tria. I un dels autors que l'ha publicat darrerament, té un disc prou recent, és d'escrit Junico, que va fer un disc que es deia Cançons de xarxa, i que són tot poemes de Pere Xarxa, Joan López Casasnovas. I a més de cantar, d'interpretar aquesta cançó en Crit Junico, ell el que va fer va ser ajudar-se d'altres artistes que col·laboren en aquest disc. Estem parlant d'artistes com la Rita Barber, com en Frank de Pèl de Gall, etc. I Sergi Cleofé. I aquesta cançó que interpretarem, que escoltarem ara, es diu Llum de Lluna, i la canta juntament amb la Rita Barber. Vull que l'escolteu perquè també és molt polida.

0: Molt bé, guapa, eh?
1: Sí, molt. També ha fet una molt bona feina, és un disc també que li ha sortit molt bé i que, a més, amb tota aquesta diversitat aquesta de músics que l'ajuden, li dona molta riquesa.
2: Músics cantants i músics instrumentistes, aquí sentim un llaüt, que és Antoni Pastor, que li dona aquesta vida. De fet, una observació que crec que mos enllaça molt bé amb el que estem dient, en Crit Junico no és un autor de música tradicional, ni de música folk, o d'aquest estil de música més mediterrània. El tenim vinculat com a autor de música rock, sobretot, com quan va ser cantant de Ja t'ho diré, i quan has fet Vida en solitari. Però quan ha hagut de musicar per a xarxa, allò natural que li ha sortit ha estat tirar i beure d'aquesta música més mediterrània de tradició d'arrel, i crec que diu molt de com mos atracam a la poesia dels nostres autors. Per a xarxa és un autor, ja n'hem xerrat, té aquests poemes que mos arriben tant al cor, i clar, la manera natural de fer-les arribar és així, no? Amb aquesta música així de caires tan populars.
1: Sí, jo crec que sí, el caràcter de la poesia d'en Joan López o d'en Pere Xerxa, jo crec que exigia un tipus de música així. D'una altra manera no sé com hauria pogut que ser-ho, no? I per tant jo crec que ha estat, com tu dius, el camí natural que ha empès en Crit Junico a optar per una música ja més acostada en el caràcter de la música, diguéssim, més d'arrel, no?
2: I en aquest cas, comptar amb na Rita Barbea, una veu alaurenca espectacular, tan dolça, que dona aquest toc lunar a la cançó, que es diu precisament Llum de Lluna. Molt bé. I seguim amb una altra cançó, perquè si tenim avui en Pere Gomila és perquè, a part, bé, bàsicament és pel seu paper de poeta. Ell és també un dels grans poetes del nostre panorama menorquí, i alguns dels seus poemes també ha estat musicat precisament per na Maria Àngels Gornès, també per en Guillem Sol de Vila,
1: sí, també.
2: Que se n'estaven xerrant. Na Maria Àngels Gornès també va saber trobar aquest filó, així que traspua una altra vegada en aquesta música d'arrel, perquè el títol del poema i de la cançó es diu Nocturn per una illa, venint de la lluna i continuàvem amb aquest àmbit nocturn, segurament perquè la nit mos dona per pensar la nostra illa, i pensar la nostra illa es fa també amb aquesta música que mos arriba i que fa així.

0: Que bé, eh? Sembla que està pensat perquè m'ho caigui aquesta llàgrima quan acaba la cançó.
1: Sí, és un dels primers poemes que vaig escriure, és fet també d'una època determinada, no? De la recuperació de tantes coses, de la reivindicació de la identitat menorquina, de la pàtria. I també és el primer poema que em va musicar en el Maria Àngels. Bé, realment per un poeta, si tens aquesta sensibilitat, sobretot musical, que te musiquin un poema i que ho facin tan bé com ho fan ells, és un regal.
0: És un honor. Aquesta pregunta, tu quan fas un poema, el penses d'una manera, no? I de fet no el penses cantat.
1: No.
0: Però, clar, quan el musiquen, pren una dimensió nova. Llavors, aquell fill teu es vesteix d'una nova manera i passa a ser una mica diferent. No?
1: Sí,
0: quina sensació
1: exacte.
0: Té el creador del poema?
1: És, la primera vegada que sents un poema musicat sempre hi ha una sensació estranya, no? Perquè es transforma. No? No és exactament allò que tu havies fet, però aquesta transformació moltes vegades també representa un enriquiment, i això també és important i s'agraeix, no? Hi ha poetes que no els agrada gaire.
0: No, per coneixes exemple, casos.
1: Per exemple, Mallarmé deia que el poema ja té la seva música, que no hi fa falta posar-hi més músiques, no? Una vegada que li van musicar un poema i va dir... Però jo crec que en general hi ha poetes que quan comentat o quan tractat, jo crec que un poeta se sent honorat, que se li fan una musicació ben feta, i si es canta bé, i si t'interpreta bé, jo crec que sempre és un honor, no? I és una satisfacció i una projecció, com deia abans, cap a un públic molt divers.
0: Un públic general, un públic que potser no es llegirà un llibre de poemes,
1: exacte,
0: però sí que escoltarà una cançó i li haurà agradat aquell poema.
1: Efectivament.
0: Però cert que és un risc. Podria passar que el poeta no s'ha sentit gens identificat amb la música que li posen.
1: Pot passar, també.
0: Podria passar. Clar, ja m'han recordat una vegada, abans ha xerrat de Raimon, que musicava Ausias Marc. No sabrem si Ausias Marc li hauria agradat o no li hauria agradat. No. Es fa molt difícil, és un poeta del segle XV. Però sí que li vaig sentir una vegada una crítica d'un autor que trobava que era com a massa frívola la versió de Veles i Vents, excessivament romanticoide i que no feia honor en el pes que tenia la poesia del segle XV. Bé, valoracions a banda, bueno, també hi ha aquest risc, no? Bueno, no sé si estàs d'acord amb aquesta valoració o no. A mi m'agrada particularment de les events.
1: Efectivament, hi ha aquest risc.
0: Però
1: jo no estaria d'acord amb aquesta valoració. Ausias Marc, un poeta del segle XV que molt poca gent haurà llegit, perquè no és una poesia fàcil, Ausias Marc, és una poesia molt complexa. És un dels grans poetes, no només del seu temps, sinó de tots...
0: Europeus del segle
1: XV. De totes les èpoques. Ausias Marc té una poesia extraordinària, però no és fàcil. I més amb un llenguatge sense adaptar, perquè avui en dia jo no m'agrada gaire les adaptacions que es fan en el català modern, però entenc que també és una manera de fer arribar els clàssics en el públic. Però que un clàssic com Ausias Marc pugui tenir aquesta projecció, jo em sembla que va ser important, va donar a conèixer Ausias Marc a molta gent. I de les events, sí que és cert que si vols té un... com a cançó ja m'agrada.
0: És guapa.
1: Està molt ben, per mi està molt ben aconseguida, i a més te queda molt dins, és molt fàcil de memoritzar
0: aquella melodia.
1: En la melodia de que li va posar Raimon, se digui o no molt amb el caràcter del poema. En certa manera també és un poema de desig i d'esperança, Veles i Vents.
0: És la funció també que fan els romanços de la música tradicional, que és perpetuar una història, una cançó, en aquest cas és una història, bé, a més no és una història, no és narratiu, però perpetuar una història a partir d'una melodia que s'enganxi. I xerrant de clàssics, i ja acabarem el programa amb aquesta darrera cançó, un dels clàssics menorquins és Àngel Ruiz i Pablo, és l'autor més antic des que presentam avui, és un autor destombant del segle XIX cap al segle XX, per tant, tant veu de la Renaixença com veu d'una incipient modernitat. Ell va viure els anys del modernisme, tot i que no en veu gaire del modernisme, però té un dels poemes que no està musicat només per un artista, però que podria ser fàcilment un himne de Menorca, perquè parla, es diu Pàtria, i xerra de sa pàtria menorquina. I és aquesta visió que hem vist tots, comença el poema visibilitzant Menorca des de l'arribada, recordant que Àngel Ruiz i Pablo era menorquí, però vivia a cavall en Barcelona.
1: A viure a Barcelona, sí.
0: I llavors sa tornada en vaixell visibilitzant sa costa menorquina deixa entreveure aquesta aquesta unió amb sa seva terra i que transporta molt bé aquest poema, i hem triat una versió que va fer Subaida, un grup folk del qual vaig formar part particularment, i que canta Anna Ferrer, una de les artistes també que avui dia té més nom del panorama illenc, de la música d'arrel, però només de Menorca, vull dir, està actuant per tot. Fa, es diu que Sant Antoni mateix va fer una actuació, pel que compten les crítiques, sublim a l'Auditori de Barcelona. I però això són els inicis d'Anna Ferrer. Anna Ferrer devia tenir uns 16 anys quan va cantar aquesta cançó, i deixem-la per la posteritat per acabar aquest programa. Pàtria.

0: Així fa aquesta preciosa cançó, aquest preciós poema d'Àngel Rus i Pablo, que m'ho transmet a tantes coses, no? Evoca aquesta illa, aquesta pàtria que la viu no com sa pàtria defensar amb ses armes, com a vegades es viu això, sinó des de s'estima. Seria com una màtria, gairebé, més que una pàtria.
1: Sí, efectivament, i és una cançó que us va quedar preciosa. És un plaer escoltar-la sempre. Rus i Pablo va tenir una vida bastant difícil, una vida complicada, i ell va començar, a part de sa guitarra, que també s'ha musicat, i és el primer poema que va escriure en català quan tenia 18 anys, és l'únic que du, que està escrit en article salat. I després ell, sa producció seva poètica és en castellà, però és una poesia que realment no té valor, no perquè sigui escrita en castellà, sinó perquè realment veu d'unes fonts que ja han passat, d'unes fonts romàntiques, amb una imitació d'una poesia grandiloquent que no... Quan escriu en català, en canvi, és molt més íntim, molt més sincer.
0: Connecta amb la seva intimitat.
1: Intimitat, i exacte. I alguns d'aquests poemes de maduresa els va escriure mentre velava el seu fill malalt, en Manel, que se li va morir, i té aquest sentit també de nostàlgia, de recordar un illa aquell... L'any 1911, quan hi va haver escrac a Menorca, que ell feia feina en el banc d'amor, se'l va acusar injustament que havia tingut ell a veure amb desfals i coses així, i va ser quan va quedar a viure a Barcelona i va tornar només una vegada a Menorca i mig d'amagat quan es va casar una filla. Per tant, aquesta visió que té ja d'una època difícil que viu a Barcelona, amb el fill malalt, molt d'aquests poemes en català tenen aquest sentiment profund, no? Mm-hmm. També aquest sentiment d'enyorança i de veure aquest illa com aquesta pàtria, això, amb nostàlgia, no?
0: Amb nostàlgia, sa pàtria a còpia de conèixer-la, eh? Conec ses penyes brascades, exacte. Conec es cant, conec es glosadors, conec aquelles tantes coses que me la fan meva.
1: I, de fet, ell veu bastant de sa poesia de Costa i Llobera de Joan Alcover. Hi ha poemes seus, com Menorca mateix, que recorda molt l'Opí de Formentor. No? Hi ha aquest arrelament també. El que tu deies, aquesta mirada cap a sa pàtria, però amb un sentit d'amor, d'estimació.
0: Molt bé. I fins aquí ha arribat el programa d'avui. Ha estat un plaer conversar amb en Pere Gomila, que ha estat amb nosaltres, que ens ha ajudat a comentar aquestes cançons i aquests poemes. I res, vull agrair que hagis vingut.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me. Ha estat un plaer poder estar amb altres aquí.
0: I mos tornem a veure en el pròxim Arrelats. Gràcies a tothom.

0: faig sols una puta hermosa, traduint grans melodies.
1: Nenes i pollets, agafeu el gancionari per la pàgina 69 i cantem tots junts.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. L'art de mirar la realitat.

0: Armats i dividits, por i paranoia. Un dia de binomis, en Raül Gallego, qui observa, en certa perspectiva, el món com per analitzar-lo i amb prou coneixement de causa com per retractar-lo. Raül Gallego firma Punt de no retorn, una sèrie documental fresca i diferent que trobam a TV3, acabat d'aterrar a Menorca, et seu a gris mig per rumiar sobre la seva feina.
1: Bé, Raül, gràcies per acompanyar-nos avui. Volíem preguntar-te, per començar, quina és la particularitat principal d'aquesta sèrie que has vingut a presentar?
2: Bueno, primer, gràcies per estar aquí amb vosaltres. Estic supercontent. I potser una de les coses que la gent més em diu és... Un és la narrativa visual, que és com aquest híbrid entre cinema documental i actualitat, i reportatge actualitat. I després també em diuen molt que ensenya perspectives que rarament veiem tant en les notícies, tant en documentals. I també una de les coses que em diuen és com en mitja hora, que duren màxim els capítols més llargs, com en mitja hora passa molt ràpid i sempre dius, hòstia, com pots en mitja hora condensar tanta informació i ensenyar-nos tantes i explicar-nos tantes coses, no? I inclús a vegades de temes que ens creiem que ja ho sabem tot i de cop intentar descobrir una nova mirada que té molt a veure amb la història personal que a vegades les notícies s'obliden, no?
0: Mitja hora, aquest format, que és el que més t'agrada aquest format? Per què l'empres?
2: És un format que funciona molt bé, no? Que no és ni la notícia d'actualitat que és massa curta. I vaig estar molts anys fent actualitat i arribar a un punt que tenia la sensació que el que feia, en comptes de servir per sensibilitzar, servia perquè la gent normalitzés les desgràcies, les guerres, no? Aquestes imatges. I el documental llarg està molt bé, però és un format que crec que tots ens estem convertint cada vegada més en allò attention deficit disorder, no? Allò que sí. Tenim problemes d'atenció. I el 15 minuts, de 15 minuts a mitja hora, és un format que crec que funciona molt bé, no? Que tothom aguanta, que pots explicar moltes coses, pot ser a nivell narratiu, visual, molt creatiu, i és aquest híbrid també, que fins ara porto uns quants anys, és la segona sèrie que faig amb aquest format i funciona força bé.
1: Doncs has esmentat el tema de l'actualitat, que hem vist que és un element força important a la teva sèrie, perquè tots els temes que tractes en els diferents capítols que hem pogut veure al llistat del programa són Black Lives Matter, Assalt al Capitoli, i volíem saber o sigui, són temes molt actuals o molt recents. Per què aquesta tria? I si pots desenvolupar una mica.
2: Mira, hi ha una part que he estat molts anys fent actualitat i sense adonar-te'n acaba sent un jonqui de l'actualitat. No? Passen les coses i vols estar allà, vols explicar. Però alhora també sempre he volgut explicar les històries d'una forma diferent, no? Relacionat al que deia. I sempre una part més humana, que la gent entengui, no? Que sobretot jugar molt amb l'empatia, d'anar més, per exemple, quan és una guerra, doncs anar més enllà de sigui qui sigui, l'uniforme, anar més enllà de l'uniforme, el casc, l'arma, i ja sigui d'aquest cantó o de l'altre, entendre per què aquella persona de cop està en unes circumstàncies que està en un front disparant i matant i igual el maten, no? I no sé, crec que això és un element molt important amb la sèrie, no? També quan fas algo relacionat amb actualitat, la gent també està interessada, no? Però també jugo molt molts d'aquests temes d'actualitat, moltes vegades hi he anat anticipant-me a coses que poden passar, no?
1: Ens pots posar un exemple?
2: O després, per exemple, la guerra d'Ucraïna, vale. Vaig anar-hi en un moment on tothom estava focalitzant-se en Orient Pròxim, no? A vegades em faig aquesta reflexió, no? Quan hi ha el que se'n diu un breaking news i de cop hi ha, clar, tots els mitjans internacionals hi van, ara ja està ple de periodistes locals que només amb el mòbil ja et retransmeten el que passa en directe. I clar, jo em faig moltes vegades la reflexió, què aportaré jo anant allà, a part de donar la meva mirada o intentar donar una mirada diferent, no?
1: A un lloc on ja hi és tothom.
2: On ja està, ja hi és tothom, i sí. Com a periodista o com a director de documentals o com a narrador, penso, bueno, ara no és el meu moment, no? Mm. Intento buscar altres llocs que són rellevants potser dintre l'actualitat, però que, mira, ara és el moment, no hi ha ningú, ara és un moment de posar un punt d'atenció, o abans de que passi algo, diep, alerta que aquí, d'aquí uns mesos o d'aquí X temps, igual ens trobarem amb aquesta situació, no?
1: O sigui que la teva feina no és només cobrir l'actualitat en si, sinó intentar anticipar-te a ella per trobar escletxes, diguem-ho així, a l'actualitat on encara no ha arribat ningú.
2: A vegades tinc amics dintre la professió que fan la broma, veuen la sèrie i em diuen, hòstia, sempre on vas després s'acaba liant, acaba passant alguna cosa, no? És com, ve el Raül, males notícies, no?
1: Prepareu-vos.
2: No sempre és així, no sempre és així, però és una forma d'intentar ensenyar o donar a entendre què és el que podria passar, no? Mm.
0: Jo te volia demanar, perquè hem vist que, bueno, que estàs bastant lligat als Estats Units en aquest sentit d'explicar històries d'allà, te volia demanar si tens un vincle personal amb Estats Units, que hi tens, quin lligam hi tens?
2: No és un vincle així especial, és, per exemple, crec que estic molt més lligat amb Orient Pròxim, que sempre hi vaig cada any, però amb Estats Units, clar, aquest any crec que és molt interessant les eleccions, no? Serà un moment molt crucial, no només per als Estats Units, sinó per la història de la humanitat i la democràcia. I anar als Estats Units no només està relacionat amb la política dels Estats Units, era la història que veurem en el festival, és un sector de la població molt, molt extrema, però vaig veure una estadística a principis d'any que deia un de cada cinc nord-americans creu que s'han de solucionar les divisions polítiques amb les armes i amb la violència. Mm. I clar, vaig dir, hosti, que fort, no? Que bèstia. És
1: un de cada cinc.
2: Un de cada cinc.
0: Mm. Home, és bastant.
2: És bastant.
1: Un 20%.
2: Clar, un 20%. Mm. També pensant en positiu, no? Quatre no ho volen, no? Sí. I vaig pensar que seria molt interessant fer aquest retrat, que també està molt lligat amb una sensació que crec que està passant gran part del món, no? amb el Covid, totes aquestes guerres, la guerra d'Ucraïna, crisi econòmica, i aquesta sensació d'inestabilitat, de no saber què és el que pot passar, i en el cas amb aquest de la història que veurem als Estats Units, havia aquesta, la cultura prepper, que se li diu, no? d'estar preparat per desastres, sí. Per una guerra, per guerres civils, no? Que abans era... se'ls deia, hòstia, aquests són quatre friquis.
1: Clar.
2: I ara aquesta mentalitat jo l'he trobat tant als Estats Units com aquí, no? Aquí la gent no compra armes i tal, però sí que hi ha un moment que la gent s'ha preocupat, hòstia, que malament que està, no? La situació...
1: Com un deliri conspiranoic, també. Bueno, no, o potser no deliri.
2: No, està passant les dues coses, no? Hi ha un deliri conspiranoic molt bèstia, que és part de també aquesta polarització que estem patint, no? Políticament, i de veure el món a través de les xarxes socials i de la manera com nosaltres ens agradaria veure-ho, no? Però hi ha una part de realitat que crec que hi ha una gran part de la població està preocupada, no? Amb el que ha estat passant amb la guerra d'Ucraïna, la crisi econòmica, ara tota aquesta inestabilitat.
1: Cap a on pot conduir tot això, també?
2: Jo abans era bastant bo fent prediccions de l'any que ve cobriré això, això i això. Ara és que no m'atreveixo ni a fer una predicció de què passarà la setmana que ve. Si Israel bombardejarà Iran, després què passarà, no? És un moment que costa molt de preveure i això em preocupa, no?
0: I jo ara una cosa així com a demand d'improvisada és, a nivell personal tu fas viatges o tots els viatges que fas són per feina? És a dir, relaciones el fet de viatjar a treballar o pots anar de viatge a descansar?
2: Intento compaginar. Ara, tinc la sort que amb aquest format de reportatges o documentals de mitja hora no tinc un... com que és per online, no tinc un específics dies que han de sortir, no hi ha una regularitat, simplement quan està fet, va dintre d'uns mesos o ha de sortir, no? No puc penjar allò, bé? Però sí que és molt més flexible que si treballes per una televisió on ha de sortir un programa cada setmana.
1: Clar,
2: no? I això, quan depèn del país on vaig, a vegades intento compaginar, no? Que tampoc ho puc dir molt, per si no diran, hòstia, aquest tio que bé que viu, no? Però vaig a llocs i si m'interessa, doncs intento quedar-me alguns dies més. A vegades sempre és també perquè va, em queda un, per si de cas passa algú o per gravar algú més d'imatges, però també és per gaudir de,
0: clar,
2: del lloc. Però
0: tot es barreja al final.
2: Quan viatges molt, sí que és veritat que el que vols és, quan estàs a casa, el que vols és descansar, no? I això és una cosa que m'ha passat molt tota la vida, i inclús abans, quan treballàvem amb agència d'informació, estava viatjant constantment, no? I el que et venia de gust és estar a casa, allà on estava en aquell moment,
1: clar, clar,
2: i descansar.
1: No vols, no vols anar a visitar qualsevol lloc.
2: També és veritat que després de dues setmanes ja tenies ganes, bueno, ara no, què faig, no? Què faig aquí? Haig d'anar a un altre lloc.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, 20 anys són 20 anys.
1: Hem començat ja la part de les preguntes personals, no?
0: Sí, vale, ja començam. Jo vull saber com va començar tot, com va començar en Raúl Gallego, fotoperiodista.
2: A veure, sempre he tingut aquesta fascinació, no sé per què, des de petit, amb el tema dels conflictes, no? I bueno, vaig estudiar periodisme i me'n recordo, inclús abans de que volia ser periodista, vaig veure, era molt petit, vaig veure una pel·li de l'Indiana Jones i vaig dir, hòstia, jo vull ser com aquest home, no? Tenir una vida d'aventures. I després vaig parlar amb un professor i em va dir, escolta, això, si estudies història aquí o arqueologia, aniràs a Tarragona a buscar monedes i ja està, no? Això de l'Indiana Jones és mentida. Que va ser un frustre molt heavy i vaig dir, hòstia,
1: quina edat, això, més o menys?
2: No sé, devia ser molt, molt petit, no me'n recordo, però...
1: Potser 10, 12 anys.
2: Sí, por ahí, o inclús més peque.
1: Ah, vale.
0: Vocacional total, llavors.
2: I després vaig veure un dia, havia el Miguel de la Crada, Miguel de la Quadra Salcedo, que era un periodista, que bueno, ja es va morir, que feia aquest periodisme, havia començat fent periodisme de conflicte i després va fer aquest periodisme d'aventura, anar-se'n a la jungla i tal. I me'n recordo que vaig veure un reportatge, vaig dir... Sí, aquest home, el que fa, s'assembla
1: a l'Indiana
2: Jones. Ves, anava inclús disfressat així de...
1: Amb un xaleco, potser.
2: Sí, no? D'explorador, i clar, vaig dir, hòstia, clar, això és el que vull ser jo, vull ser, clar, periodista. Després, amb el temps, ja vas aprenent com funciona el món, és més una consciència social, inclús política, d'utilitzar el periodisme d'una forma molt vocacional, inclús és com una mena d'activisme, no?
1: No, però
2: i així ens comença.
1: Va ser la teva pulsió, llavors, aventurera, la que et va portar una mica
2: total.
1: A conèixer com a mínim la professió, sí, i després sí, et vas desenvolupar. I et volíem preguntar per la foto que tens al programa, que surts en un lloc que no entenem ben bé on és, perquè hi ha molta gent armada i amb passamuntanyes, que no sé com es diu en català ara, o sigui, ocultant el seu rostre, i de fons també hi ha unes cares que semblen en imatge. Ens pots explicar una mica, sí, on era?
2: Aquesta foto és de l'any passat, de la primera temporada del Punt de No Retorn, del primer episodi que vam fer. Això és el camp de refugiats de Jenin. I l'any passat va ressorgir un grup de, sobretot a Cisjordània, un grup de gent jove que volia tornar a provar la lluita armada, no? Que a Cisjordània la lluita armada es va acabar a la segona intifada, van ser derrotats tots els grups així militants, i l'any passat va ressorgir, no? I vaig decidir fer amb la meva experiència, que havia cobert la segona intifada i havia fet històries sobre també aquests grups armats.
1: Quin any, això, més o menys?
2: La segona intifada va començar el 2000. Comença així, després més heavy el 2001. El 2002 hi ha la reocupació de Cisjordània per part de l'exèrcit d'Israel. I jo vaig a treballar per TV3 quan estava començant, allà basat a la corresponsalia de Jerusalem, per cobrir la segona intifada i la guerra de l'Iraq. I una de les històries que estava molt interessat era els grups armats, no? Perquè hi ha gent que decideix agafar una arma i lluitar, no? Va ser com molt interessant i alhora molt trist de veure que un altre cop és com una història que es repeteix, no? Sempre és un cercles de violència.
1: Sorgeix un altre
2: grup. Un altre cop, i tornes a veure els pòsters dels màrtirs, dels gent joves que els maten.
1: Els cicles, no? Una mica el factor cíclic. Àlex?
0: Sí, ja te volia demanar, tornant a lo personal, en quin punt te trobes, Raúl?
2: Punt de... Aquesta professió, me'n recordo, quan vaig començar, vaig deixar TV3 i vaig anar a treballar per l'agència Associated Press, que és una de les agències més grans del món i d'Estats Units, tenir una reputació aquestes agències, que és una feina molt bèstia a primera línia, no? I me recordo que em van dir, era com la pregunta, saps que si entres a treballar és com un punt de no retorn, no? Que
0: és... Ah, però és... ve d'aquí.
2: I no sé si ve d'aquí, però sempre me'n recordo com ho van dir.
1: Et ressona, no?
2: Estàs segur que vols fer, que vols entrar en aquesta dinàmica? Ah. I me recordo que bueno, ara estic en un moment que vull l'equilibri, no? Entre feina i vida personal, no? Quan fas aquest tipus de feina, sense adonar-te'n, tens una sort, perquè, o jo tinc la sort que dic, ostres, he estat fent el que més m'ha agradat i ho he disfrutat molt, ha sigut una aventura constant que ni m'hagués imaginat quan començava la carrera de periodisme, no. Que porta també moltes satisfaccions personals, està molt lligat, però acaba, sense adonar-te'n, acaba sacrificant molt de la teva vida personal, no? I ara doncs, estic intentant buscar aquest equilibri entre seguir gaudint de la feina, fent coses que t'apassionen, però bueno, també gaudir d'altres coses, no? De vacances, d'anar a la natura, no?
0: Clar,
2: temps lliure.
0: Hi ha d'haver un equilibri.
1: I el món en què vivim, en quin punt es troba? Té sentit preparar-se per la seva fi? Esteu en un punt de no retorn o encara hi ha esperança?
2: Per la seva fi no ho crec, no? Esperem que no, però...
0: Superextremistes en aquest moment.
2: Però estem en un moment que s'han barrejat diverses coses, no? És com la tormenta perfecta, no? Canvi climàtic, crisi de la democràcia, crisi econòmica, crisi de valors democràtics, pèrdua de credibilitat
1: dels mitjans,
2: dels països occidentals, la irrupció de les xarxes socials, no? Les fake news, els algoritmes, la intel·ligència artificial...
1: La tempesta perfecta.
2: La tempesta perfecta. Segurament no... És que el món on viurem d'aquí res no tindrà res a veure o no serà el mateix amb el que hem vist o hem viscut fins ara, no? Hi haurà algunes coses que seran millor, però també fa pinta que algunes coses no sé si m'agradarà com és el que ve, no? És una mica preocupant també la història de la humanitat. Me recordo fa uns anys estava parlant amb un fotògraf que hi ha un home gran, no? que tenia molta experiència, i vaig anar un dia allà i jo preocupat, hòstia, que malament que està el món, i em va dir, però què dius, home, quan el món ha anat bé? Sempre ha estat malament, sempre hi ha guerres, no? I la humanitat, doncs, sempre tirem endavant, no? Que bé, sempre ha anat malament, i mira, doncs, això és part de la condició humana.
0: En un món ple d'estímuls, nosaltres mos quedam amb els d'en Raül Gallego, així que res, moltes gràcies per estar aquí i fins a pròxima.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins al pròxim Gris Mig.
1: Fins a la propera.

Si vols conèixer tota la programació, visita la web menorcadogfest.com i segueix-nos a les xarxes socials @menorcadogfest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Un projecte d'Esfar Cultural.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, els boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marró grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill.

mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir d'ara, a partir del 2012, vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular... decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. Ni fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i el lladone que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom a l'aldictat, si ja no hi ha qui hi posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han d'assecallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, seguim en aquesta travessa per la mà de contes. Sabeu on anem avui? Viatgem a Guatemala. La teniu ubicada? Si no, cerqueu-la al mapa. Guatemala, que en llengua nahual vol dir lloc de molts arbres, es troba situada a Centroamèrica. És coneguda com el cor del món maia. Doncs, juntament amb Mèxic, han estat ses terres on es va desenvolupar tota aquesta cultura ancestral. Destaca, d'entre altres coses, per ser una terra multicultural i plurilingüe. Doncs, tot i que l'idioma oficial és l'espanyol, existeixen 22 idiomes dintre de la família maia, xinca i garífona. Avui viatgem allà perquè el conte que compartirem ve de les profunditats d'aquesta terra. I tot gràcies a un viatge que vaig poder fer fa uns anys. Vaig conèixer Guatemala a l'any 2011. Vaig anar a visitar mon pare, que en aquells anys vivia allà. I vaig voler anar tota sola perquè la meva intenció era compartir els caps de setmana amb ell, però durant la setmana laboral volia viatjar i aprofitar per descobrir aquelles terres. Guatemala es pinta amb verds, blaus, marrons, grocs, roses, taronges. Existeixen molts conflictes per qui posseix la terra i hi ha una brutal repressió estructural i colonial que el país arrossega de forma històrica. Els carrers estan plens de huipils, que és la vestimenta tradicional, que generalment està bordada amb mil colors. Guatemala és terra d'indígenes camperols i de la negritud garífona. I entre tot això, jo vaig anar a parar un dia a Quetzaltenango i va coincidir que es feia una convenció de poetes. I allà, un poc perduda, vaig entrar en un bar. Vaig demanar una cervesa per no desentonar en l'ambient. I no us ho creureu. De sobte, va marxar la llum. I ens vam quedar tots allà, a les fosques. Em vaig veure enmig d'un país pràcticament desconegut, tota sola, en un bar a les fosques envoltades de poetes. I clar, sa poesia va fer de les seves. Mentre el cambrer, amb molta calma, anava encenent les veles, de sobte un poeta va començar a recitar versos. Màgia pura, mariners. Allò va ser increïble, enmig de les foscor, envoltada per poetes, escoltant poesia. Va ser allà on vaig conèixer en Julio, qui ara és un amic, poeta, escriptor, un home a qui la llibertat li ve del cor, dels versos i del seu cabell afro. Un ser humà magnífic, que avui en regala un dels seus contes. Un conte que, ja veureu, té una estructura diferent, que ens descriu la casa d'en Balam i na Llúvia, que són els protagonistes, però ho fa d'una manera poètica i poc convencional. Jo us convido a que desconnecteu, a que gaudiu aquesta manera diferent, a deixar-vos sorprendre per aquesta història que ve del cor de Guatemala. Orelles atentes, imaginació desperta, perquè el conte ja és aquí.
2: Hola amigos y amigas de Radio Far Menorca, les saluda Julio Serrano Echeverría desde Guatemala. Soy poeta y soy artista multidisciplinar, entre otras cosas escribo también libros para niños y niñas que esta noche vamos a compartir algunos fragmentos de nuestro libro Balam Llueve la Casa, un libro que nace de las travesuras y exploraciones de dos pequeños, Balam, que es la palabra maya para jaguar, y Lluvia, su hermana, una pequeña y discreta exploradora de la vida. Y la verdad es que es muy emocionante saber que vamos a poder reunirnos en las palabras, que vamos a acercar este océano en ese otro hermoso océano de la poesía. Les dejo un abrazo enorme desde las horas luz a ustedes que están ya anocheciendo. Un abrazo.

0: Balam. En Balam és el meu germà, però podria ser un moix. Puja per tot arreu en Balam, en els arbres, a ses taules que estan damunt dels arbres. El seu nom és Balam, però també podria anomenar-se Balam de Vall d'Aquí. En Balam és un moix, però podria ser un fiet. Ronca quan li expliquen contes i quan la mare li toca els cabells. Colocho, també li diu sa mare. Mixo, li diu el pare. Però realment, al barri, tothom li diu Balam de Vall d'Aquí. Lluvia. Na Lluvia és la meva germana, però podria ser Sora Baixa. Té un cabell llarg i negre i li agrada deixar-lo caure sobre els arbres on puja per menjar-se els nivolats, com si fossin fruites. A vegades es queda dormida allà dalt i na Lluvia, enfilada a l'arbre, podria ser també la nit. Na Lluvia sempre va descalça per casa, pel jardí, per ses escales de la porta, i les seves passes s'escolten com si algú deixés caure pedretes. O llavor de pardal, que quan floreixen, volen. Però quan comença a córrer, es sap bé què és ella, perquè el somriure sona a Lluvia, i la casa ho sap ben prou. Aquelles passes i aquell riure són les que sempre dona Lluvia.
1: Vine cap aquí,
0: li crida l'avi.
1: Sempre que et veig, recordo aquella cançó que diu... Ai, com és que diu? Ai, sí, me'n record.
0: I canta. La Lluvia és una fieta que riu, però també podria ser Sora Baixa. L'herba del jardí. Un dia vaig capturar moltes cuques de llum en un pot de vidre i vaig quedar meravellada, mirant com caminaven per ses parets transparents, pujant amb aquelles potetes malabaristes i després tornen a caure, fent aquell sorollet suau que fan ses cuques de llum quan cauen al fons d'un pot. Encenien la seva llum, però cada cop l'encenien menys. Encenien la llum davant dels meus ulls fins que van deixar de fer-ho. No va passar ni un dia i també van deixar de moure's. La mare em va demanar què sentia i jo li vaig dir que les petites llums haurien d'estar sempre en els camins i mai en un pot de vidre. I els estels, Lluvia? Va tornar a demanar la mare. Els estels han de ser-hi en un camí molt gran, li vaig respondre, mentre deixava caure els cossos de les cuques de llum sobre l'herba del jardí. Al pati. La mare caminava amb mi pel pati. Arrencava ses petites fues de ses plantes, les trencava amb els dits i se les atracava al nas. Com si fos un acte de màgia, el vent escampava alhora aromes intensos i paraules polides. Alfàbrega, llorer, romaní, deia ma mare. I això, ses fosses nasals se m'obrien, igual que els micos dels llibres de ciències. Llavors tancava els ulls i després posava en els meus llavis ses fues arrugades, esmicolades entre dit i dit. I allà vaig descobrir que totes ses paraules velles tenen un sabor que mai oblidarem. Si vos expliqués quin gust tenen per jo ses paraules bicicleta, elefant, amor, si tan sol pogués explicar-vos quin sabor té la paraula somni. L'arbre de Malicutó. A la petita Lluvia li agrada tirar-se en terra i aferrar s'orea. Mai ho dirà, però li encanta sentir la terra a la galta. Sa sensació de les pedretes li recorda un tipus concret de galeta. Clar que quan sa terra està mullada, li recorda ses mateixes galetes, però amb llet. A la petita Lluvia li agrada tirar-se en terra i aferrar s'orella, perquè assegura que allà baix coses importants estan succeint i ningú els hi para atenció. Ses formigues la miren amb sospita quan la veuen caminar a prop de la finestra. Elles saben que ella sap el seu secret, però es fan les loques com si res. Un dia d'aquests, assegura la petita Lluvia, revelarà el secret dels dinosaures. Però abans ha d'escoltar altres històries que succeeixen allà baix i que ningú els hi per atenció, excepte ella, alguns melicotons que cauen de l'arbre i algunes joguines abandonades en terra. Sa canaleta d'espati. La pluja era tan forta que quasi no s'escoltaven els nostres riures. El pare estava pujat a una cadira de puntetes, com una ballarina de ballet a la tormenta, intentant destapar la canaleta d'espati. La pluja sencera li queia al damunt. La del cel, la del canal, era com si intentés pujar ballant una catarata. Baldufa enfadada de l'hivern. El pare estava xop i estava emprenyadíssim, tot i que en el fons, molt en el fons, tampoc podia aturar de riure. El pare era una bonica ballarina sota la pluja, intentant destapar la canaleta del pati, pujat a una cadira de puntetes. El pare finalment ho aconsegueix. Com ha pogut acabar una pilota de tennis encastada en una canaleta? Però si ningú juga a tennis. No sé, pare, no ho sabem. Hauran estat els veïns. Idò, que se'ls hi tapin ses orees a qui ha tirat aquesta pilota en el nostre sostre. Des de llavors, m'encanta ballar sota la pluja, tot i que he de confessar que quasi de manera immediata, després d'aquella inundació, vaig deixar d'escoltar bé per l'orella dreta. Haurà estat casualitat, pare. La porta de casa. Un dia el pare va tancar la porta de casa i va partir a un viatge ben llarg. En el fons, en el meu cor, sabia que allò era una expedició. Ses paraules tornarien una brúixola, un mapa. Eren paraules d'un tresor. I també el pirata i el vaixell. I algun dia el pare obrirà la porta. O potser l'obriré jo. La finestra de l'habitació. Ahir em vaig llevar molt ràpid del llit i tot va començar a rodar i em sentia estrany i vaig moure el meu cap en cercles i vaig caure d'esquenes al llit. Diuen que el mareig és un mal que tenen ses persones que van amb vaixell. Aleshores, avui m'he llevat també molt ràpid del llit i tot ha tornat a rodar i em sentia estrany i he mogut el meu cap en cercles, però just abans de caure d'esquenes al llit he tret el cap per la finestra per veure si la mà era allà. I allà estava. Al bany. Avui, quan m'he despert, he baixat a la sala i allà estava, flotant, panxa per amunt. Li he dit pel seu nom. Li he dit Alberto, Tyson, Lucci, Flaco, Memo, Flori, Anselmo, Anastasio, Calicho, Arquímedes, Delmi, Evaristo, Azucena, Eulàlia. Peixet, li he dit. Peixet. Però no es movia. Ara només flotava panxa amunt. I l'hem deixat anar pel vàter i li hem dit adéu. Mos hem acomiadat. Negrito, colita, estrellita, aleta, brinquito, menino, ragazzo, canchita, colocho, bermudas, Teresa, calima, yuyu, tuti, chibola, rombito. Adeu, li hem dit al petit peix. Troba't prest amb la mà. L'escala de la porta. Jo estava fent voltes amb la bicicleta, mentre la meva germana, na Lluvia, i la mare xerraven. És que em fa mal la panxa. Però jo et veig feliç, filla. Què sents?
2: És com un dolor. Però estic feliç.
0: I on et fa mal?
2: Aquí, com a la boca de l'estómac.
0: Potser seran amebes?
2: Jo crec que són com papallones.
0: Aleshores estàs enamorada. I na Lluvia va sortir corrents, com si estigués perseguint pardals. Crec que els hi van explicar un secret. I a mi em va quedar el dubte.
3: Al cap de cantó de la taula.
0: Na Lluvia va sortir corrents, perseguint a un conill blanc. Com era d'esperar-se, es va donar un toc al front, Just amb el cap de cantó de la taula, la Llúvia va quedar sentada, fregant-se el front. I va prometre's a si mateixa que la pròxima vegada que hagués de perseguir un conill blanc duria un casc. Fa alguns dies, Colcú li va demanar a la Llúvia què era aquella cicatriu que tenia al cap.
2: Res,
0: va dir somrient, mentre es feia una carícia a la seva cicatriu. És que aquí un dia em naixerà una flor. O un conill, li vaig dir jo. La paret de la cuina. Em vaig col·locar molta cinta d'aquestes de ferrar a les meves mans, enganxada al revés. Volia sentir què era allò que sentien les mosques a la paret o ses papaones en el sostre o els petits llangardaixos darrere de la nevera. I el que vaig sentir va ser la força de la gravetat, ben fort i ben greu, just en el centre del meu culet. A sota el coixí. Tots sabem que el ratolí de les dents és un ratolí guapo, intel·ligent i amb molts de doblers. També sabem molt bé tots que aquest petit ratolí té una col·lecció gegant de dents, amb la que fa molts anys, però molts, perquè a més també crec que té dents de sàvia quan era petita. Du molts anys intentant construir una gigantesca màquina de somriures. Se suposa que aquesta màquina de dents el que pretén és fer-nos riure, així com quan reem del no-res, com si algú mos fes còssiga sense que mos adonem compte. Diuen també que aquest ratolí guapo, intel·ligent i amb molts doblers és molt amic de les mames. Diuen que elles són els que cuiden el ratolinet i els hi regalen unes pantufles perquè puguin córrer per la casa. La petita casa de l'entrada. Avui no estàs tu a la casa del pati, la que hi ha a l'entrada. Ha plogut tot el capvespre i crec que ja no tornaràs. En realitat, sàvia em va explicar que quan un ca mor, se'n va a Io, una lluna de Júpiter, una lluna molt grossa del planeta més gran de tots els planetes. M'ha dit sàvia que allà, a Io, els cans i els moixos comparteixen el menjar i els cans llepen els moixos i els hi fan estranys pentinats. Diu que els moixos s'acurruquen a les panxes dels cans i els hi mostren a roncar. Aleshores, li he demanat a sàvia que quina de totes les estrelles era Júpiter. I m'ha assenyalat una, grossa, ben guapa, just a l'hora baixa. La finestra de la sala. Un dia ma mare va tancar una finestra i aleshores vam aprendre del moix com sortir sense que la mare se n'adoni. Conte acabat. Balam, Llúvia i la casa. De Julio Serrano Echeverría.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far presenta la rondà, la rateta.
2: Això era una rateta que un dia trobava una monedeta. Oh, que estic de contenta, va dir. I ara, que n'hauré de fer d'aquesta monedeta? Si la com de avellanetes, hauré de tirar les clovetes. Si la com de confitets, me farà mal el ventrellet. Oh. Ah, ja sé què faré. Compararé una coleta i faré una caseta. De ses fues vees faré ses paratetes. Des tronxos, ses biguetes i sa tauladeta. De ses fues tendres faré llençolets. I me menjaré suiet. Així ho va fer. I encara li sobrà un dineret. I se'l comprà de vermelló per pintar-se. Se pinta tota, tan bé com va saber. I surt en el balconet en s'excusa de cosir els llençolets, perquè la veig sa gent que passaria. Passa un bou tot decidit, i com la veu tan encitronada, li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu sa rateta, tot entonada, i es bou va fer «Mum!» I aixordà sa rateta, que digué tot d'una: «Passau, passau, que a mi a ses casetes m'arregirau!» I es bou se n'anà. Es cap d'una mica passes bé, i, com veu sa rateta tan encitronada, li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu ella tota entonada, i es beva fer amb tota sa força. «Bé! Bé!» I aixordà sa rateta, que digué tot d'una: «Passau, passau, que a mi i a ses casetes m'arregirau!» I es ve, se n'anà. Es cap d'una mica, passa es moix, i, com veu sa rateta tan encitronada, li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu ella tot entonada, i es moix fa: «Meu, meu!» I sa rateta pega crit: «Veniu, veniu, que de goig m'ompliu i ses casetes també!» Sa rateta davalla des balcó. Es moixet entra dins sa casa. Queden en dia i hora pas casament. I ja van ser partits a convidar cadascú sa seva gent. Se fa el casament, i unes noces que hi hagué de dalt de tot. Tots van fer bon cap de taula, sobretot el noví, el moixet, que no donava raó a ses barres. Enfornar fins que n'hi va quebre i un moltet més. Els novis se'n varen anar a jeure. El moix no es podia bategar de re de ple que estava. «Ai, aquesta panxeta meva! Ai, si no esclata avui, ai, no esclataré mai! Ai! Ai, que ja m'ha escapat! Oh, com va romandre aquell llit! Sa rateta ben maleita deia: «Animal més que animal, que no ho veies que tant d'enfornar t'havia de dur aquestes resultes? I per més burla i afronta, ho hauré de fer net!» I com tenia ribell ple per rentar els llençols, se'n va anar en el torrent a una embassada. I allà, renta qui te renta, no ho podia fer net de cap manera. i tan fort fregava, tirant escòs enrere i envant, que amb una endinsada d'aquestes pega de cap dins s'embassada. Passen per allà els traginers que venien de sa ciutat i sa rateta els hi diu: «Traginers de sa ciutat, ja direu al meu gat que em vengui a treure d'aquest negat!» «Ja no hi pensarem, ja hi pensarem!» digueren ells i feren sa seva via. I sí que hi pensaren i digueren es moix: «Ala, tros d'animal! Tens sa rateta que, rentant allò que tu has embrutat, és caiguda dins s'embassada, i tindràs a poc a l'aixa de no anar-la a treure!» Es moix, corre cap a s'embassada, troba sa rateta, s'acosta a sa vorera i li diu: «Que vols que et tregui per una cameta?» «No, que em faries malet», diu ella. «Idò, que et trauré per sa cueta?» diu es moix. «No, que em faries malet», diu ella. «Idò, per una horeta?» diu ell. «No, que em faries malet», diu ella. «No res», diu ell, «te trauré pescollet». Justament com la treia, sense voler, li clava un clau i li va fer una mica de sang. «Ai, quina sang més dolça i més saborosa!» diu es polissó. Ell, de golar fraquera, sa talent li va revenir. I no pogué estar, se l'enfonya tota dins sa boca i se l'empassola. Aquell polissó se n'anà a contar-ho als altres moixos com era de saborosa una rata. I de llavors ençà és que els moixos, en veure'n cap, no poden estar que no s'hi abordin. I qui no ho cregui, que ho vagi a cercar.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja que teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc, cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.
1: Benvingudes i benvinguts, us parla Karen López Real. Comencem ara el nostre podcast a Quilòmetre Zero, aquí a Ràdio Far, visitant avui l'Escola Infantil Sant Climent. Estem just a la porta, estem bé, avui tenim sort, tenim un dia amb sol i núvols, uns 15 graus, i anem a conèixer doncs, a les seves directores. Aquest és un col·legi una mica especial perquè cobreix l'etapa des del 0 fins als 6 anys, o sigui que és una combinació d'escoleta municipal i escola infantil de 3 a 6 anys del govern balear. Bé, anem a conèixer, com deia, a les directores, tant na Rosa com na Marta. Bé, anem a veure qui ens pot atendre i també anem a visitar amb els fillets de l'etapa de 3 a 6 anys l'hort escolar de l'escola Sant Climent. Som-hi, ens acompanyeu? Doncs ja som a dintre de l'escola, acabem de passar la porta de l'entrada, però encara estem en un espai exterior. De fet, el primer que trobem aquí a l'escola Sant Climent és un jardinet molt ben cuidat, a més amb decoracions, amb troncs pintats de colors, però sobretot ens crida l'atenció aquí davant nostre que està ple de cireretes d'arbós. Un arbre, bé, és un arbust, però ja fa uns 2 metres, quasi 3 metres d'alçada, ple de cireretes d'arbós, vermelles, algunes encara grogues. També veiem alguns oastres joves, el petit aparcament pels patinets i plantes, tot molt, molt ben cuidat i la veritat que un espai verd molt bonic, just abans d'entrar on anem ara, el que és ja el vestíbul, la recepció. Saps on puc trobar na Rosa, la directora de 0 a 3? Moltes gràcies. Rosa. Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Mira, pens que tens ara una estoneta de pati, no?
2: Sí, tenc uns minutets.
1: Beníssim, doncs bé, ets la directora del cicle de 0 a 3 d'aquesta escola de Sant Climent, que ja hem comentat, si m'ho vols explicar tu, que és una escola especial perquè, clar, combineu aquests dos cicles, no? I cobriu des del 0 fins als 6 anys.
2: Sí, és una escola particular. Tenim tota l'etapa d'educació infantil completa aquí dins aquest edifici. 0-3 i 3-6. 0-3 pertany a Ajuntament, és una escola pública de l'Ajuntament, i 3-6 és de Conselleria d'Educació.
1: Bé, doncs estem encantats de ser-hi aquí. És l'única escola, de fet, que visitarem que cobreixi aquesta etapa tan petita, de 0 a 3. Però bé, segur que ja amb aquests fillets tan petits, o si més no, amb les famílies, o amb les vostres feines dia a dia, de qualque manera treballeu el medi ambient. No sé si me pots comentar en general una miqueta com... I després anem triant ja temes.
2: Sí, tenim diverses coses sempre en marxa des de que van anar venint aquest edifici. Aquest edifici ja és un edifici sostenible perquè té molta llum natural, ens fa molt poca falta emprar la llum artificial. Després té uns aljubs per recollir l'aigua de pluja, aquesta aigua sempre per les cisternes dels lavabos. I tenim un projecte d'hort, sempre en marxa. I després, bueno, coses que els hi demanem un poc a les famílies, cosetes que anem fent amb els fiets. Bueno, tenim el reciclatge dins les aules, els tres cubells, els tres colors. Després els hi demanem a les famílies que duguin sempre berenar saludable i que aquest no estigui embolicat en paper o amb una carmanyola, amb un book and roll. Aquest paper el reutilitzem, el guardam, l'apilem i el reutilitzem. I també els hi deim a les famílies que els petits ruagons de pa que queden, que no els tornem, sinó que van a un cubell i aquest cubell el ve a cercar cada dia un senyor d'espoble que té gallines i que té porcs.
1: Bé, en un moment m'has dit ja un munt de coses, m'has parlat d'arquitectura sostenible ja des del moment que es va fer l'escola, de recollir aigua de pluja, de l'hort, que després anirem a veure, però no amb els, nens de 0-3, sinó amb els de 3-6, que són ja una miqueta, són els grans, no?, d'aquesta escola. M'has comentat tot això del, book and roll. Doncs comenta'm una miqueta la implicació de, les mares i pares, com és aquesta resposta quan vosaltres intenteu doncs, fer aquests hàbits, no?, de reduir, reutilitzar, reciclar. Com és la resposta o la implicació de les famílies?
2: La implicació és fantàstica, clar, no es veuen tan convençudes. Fa tants anys que ho tenim en marxa que ho fan molt bé. Ho fan excepcionalment bé, sí, sí. No tenim mai cap pega en aquest aspecte.
1: I estem parlant de quants fietes i fiets hi ha aquí a l'escola?
2: Hi ha uns prop de 100, uns 90, 90 i pocs fiets, sí.
1: I bé, després podrem, si me vols comentar, estem cercant també a la directora de, 3-6, qui es com es diu, perdona, i si la podem trobar.
2: La directora de 3-6 és la Marta Cardona, és també tutora de P5, d'Espops, i crec que deu ser en el pati en aquests moments.
1: I doncs aprofitarem, anirem al pati a veure si trobem a, la Marta i també a conèixer, l'hort. M'hi pots indicar cap a l'hort, cap a on és?
2: Sí. Anem. Bueno, anem pel passadís i sortim en el pati i trobarem sort.
1: Te segueixo, Ido, gràcies. Ido, ja veig a, Anna Marta en allà. Doncs moltes gràcies, Rosa, ja per acabar. Quina importància creus que té això, tot això que feu, aquests hàbits diaris a, amb els nens, per molt petits que, siguin? Quina importància creus que té aquesta transmissió, no?, d'hàbits i, de valors vostres cap al medi ambient?
2: Jo crec que és un model, d'escola, i que estan aquí 6 anys i que els hi quedarà aquesta petjada, no?, de, manera de fer.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies. Anem cap allà. Gràcies. Adéu, Rosa. Aquí estem. Hem entrat a la classe dels Pops i ens hem trobat amb la Marta Cardona. Bon dia.
3: Bon dia.
1: La Marta és mestra d'aquesta escola i a més és la directora, ets la directora del cicle de 3-6 anys, que aquí, clar, són els nens més grans de l'escola.
3: Sí, sí, són els més grans i, bueno, i és qui assumeixen ja de cada vegada més responsabilitats.
1: Doncs mira, aprofito per comentar una miqueta on ens trobem, aquesta classe que té diferents espais. Bé, comencem veient una, pissarra, però és que està ple de cartells de colors, algun que altre pop, clar, perquè estem a la classe dels Pops, i jo sé que treballeu ja temes de medi ambient. No sé si me pots comentar aquí dintre la classe què trobaríem respecte a reduir, reutilitzar, reciclar.
3: Molt bé, bé, a la classe dels Pops i com a totes les classes treballant per racons i a espais de joc, i també hi ha una sèrie de, materials i que ens ajuden a assumir responsabilitats o tenir cura de, la classe, de l'entorn i de, dels materials i de tot. Tenim el racó de, pintar, de dibuixar, que sempre utilitzen papers reutilitzats, diguem, no? O sigui, són papers que, generam a l'escola que no serveixen i utilitzem l'altra cara perquè els fiets facin dibuixos. Després també tenim els encarregats de classe, que tenim un càrrec molt especial, que són encarregats de, del medi ambient i de cuidar l'entorn, que consisteix en, tenir una miqueta ordenada sa classe, perquè també començam amb lo proper i després entenem lo de més enllà. I després aquests encarregats també s'encarreguen d'apagar els llums quan sortim de l'aula, molt important, i saben que, l'energia és una... mos ve l'electricitat i l'energia produïda per una central tèrmica contaminant. Llavors, quan menys necessitem llum, doncs més estalviarem i menys contaminació. També hi ha un grup que és també de reciclatge, que s'encarreguen cada divendres de recollir les papereres de, color groc i de color blau, a on tiram els plàstics i a on tiram el paper cartró.
1: També m'han comentat que recolliu a vegades les miques, els trossets que queden de, dels entrepans.
3: Sí, el que fem a la una és menjar fruita, cada fiet dur de casa seva una peça de fruita que pelam i posam en comú, i totes les peles de, i les restes de menjar, d'esberenar, de panets i peles de, fruita les guardam i les duim a l'hort. A sort tenim una compostadora i allà pues, fem compost i podem tirar aquest abono que surt de la compostadora, la podem tirar a sort i cuidar les plantes també.
1: O sigui, aquí treballeu els hàbits en relació amb el medi ambient dia a dia, no? Amb molts de moltes coses, molts conceptes que van entrant. No sé si també treballeu aquests conceptes dintre de lo que és la didàctica pròpia de lo que ells aprenen, o això és més endavant.
3: Bé, dins la didàctica i qualsevol mètode o projecte que sorgeix a l'aula, perquè clar, recordem que els projectes sorgeixen de temes d'interès d'ells, però sí que impregnar amb aquest esperit de cura del medi ambient i de tenir en compte lo important que és cuidar el que ens envolta. I hi ha una cosa important que és una activitat, que és l'activitat d'or, que s'encarrega una mestra en concret, i que aquesta activitat el que fa és que hi poden anar a sort, cuidar, observar tot el que és el cicle de la vida, val? Tot el cicle de com hem de cuidar i hem de veure créixer i hem d'ajudar a que aquest creixement sigui positiu, no? O sigui favorable, perquè aquesta terra ens aporta després, ens dona els fruits de lo que ella de lo que hem cuidat, no? I aquesta visió de cura de sa terra i cura de l'entorn i cura de sort ens ajuda a impregnar-ho després a qualsevol activitat. I també és important observar que no només és un hort a on sembram i cuïm, sinó que són ecosistemes que es creen al redador de sort, no? I també doncs, hem de cuidar els animals que observem, tots tenen la seva funció, des dels cucs de terra que oxigenen la terra i tots els animals que envolten, i cadascú fa la seva funció. És una miqueta aquesta tasca.
1: És fantàstic perquè esteu ja treballant temes de biodiversitat, de consum, d'aigua, d'energia, com has comentat, encara que ells no entenguin aquestes paraules potser tan complexes, ho veuen això, els animals, les plantes.
3: Sempre podem trobar paraules que puguin ells entendre, és a dir, nosaltres aquesta biodiversitat, aquest vocabulari tan específic, sempre es poden trobar paraules en què ells puguin entendre i integrar conceptes.
1: Clar, molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies per la feina que feu. No sé si podríem anar a veure l'hort amb els pops.
3: Sí, sí, i tant. Abans si ells ho poden explicar també.
1: Perfecte, doncs anem cap a fora. Moltes gràcies, Marta. Hola, jo som la Carol.
4: Leo.
5: Lisa.
6: Zoe.
7: Juan.
8: Àmbar.
9: Juan.
10: Lluc.
1: Que bé, doncs jo som la Carol i aquí amb la Marta estem al pati aquest tan xulo que teniu, i dintre d'aquest col·le també hi ha un hort o no? Sí o no?
11: Sí.
1: A on està? Anem cap allà?
11: Sí.
1: Vinga, som-hi. A veure, Zoe, me pots explicar què teniu plantat aquí? Tot el que vulguis, explica'm de l'hort.
11: Estomàctics.
1: Què més?
11: No més.
1: Aquí davant, per exemple, aquí amb aquests bancals, que teniu unes plantes verdes, Àmbar, què és això?
12: Jo crec que...
13: Patates.
1: Patates? I com les regueu, les patates, o què feu amb això?
13: Les regam quan ve l'Ester.
1: Molt bé. Jo veig també que teniu allà al costat de la paret un raconet de plantes aromàtiques, que teniu menta, melissa, Maria Lluïssa, orenga... Tot això per a què feu servir? Qui m'ho vol explicar, això? Àmbar, per què feu servir tot això? Que us ho mengeu?
13: Per fer pizza algun dia i per cuidar.
1: Que bé, doncs una pizza amb orenga deu estar boníssima, no? Hola, Leo. A veure, quan veniu aquí a l'hort, què feu? Quines coses feu amb les vostres mans?
11: Reguem, excavem i sembrem.
1: I sembreu? Doncs teniu... Jo veig patates sembrades, lletugues de diferents colors, totes les plantes aromàtiques que hem comentat. També veig plantes de carxofes una mica més enllà. Quina feinada que feu, no? T'agrada venir a l'hort?
11: Sí.
1: Què és el que més t'agrada de fer quan vens a l'hort?
11: Sembrar.
1: Sembrar? I com és sembrar? Jo no he sembrat mai, explica'm com és sembrar.
13: Pues agafes una llavor, fas un forat, la poses dintre, després tapes en la terra i després regues.
1: Molt bé, i després va creixent la planta i al final què feu amb les plantes?
13: Mos les mengem.
1: Que bé, doncs te'n recordes d'alguna cosa que t'hagis menjat, que t'hagi agradat?
13: Xerris.
1: Els xerris?
13: Xerris.
1: Ara parlam amb en Lluc. A veure, Lluc, aquí, amb aquest hort, que està xulíssim, que posa allà amb unes lletres de colors, Sort de Sant Climent, també veig uns dibuixos, bé, com unes manualitats a la paret, que hi ha una vea, unes flors, unes papaones, no sé si és un puriol, allò. Que trobeu animals aquí a l'hort?
5: Sí.
1: Quins animals? A veure, explica'm alguna vegada que t'hagis trobat algun animal o què ha passat amb els animals.
5: Tortugues. Oh,
1: tortugues?
5: Cucs de terra.
1: Jo veig també... Sí, hi ha com alguns cargols, n'hi ha, no? Per aquí, d'aquelles cargolines...
5: Però que estan morts.
1: Ah, molt bé. Què més, Lisa? Explica'm. Què més trobeu d'animals o què és el que més t'agrada a tu fer aquí a l'hort de l'escola?
5: Sembrar.
1: Sembrar, també. I què heu sembrat últimament? Les patates les teniu bastant crescudes, ja. I l'enciam, també. Això ho heu plantat vosaltres? Ho heu sembrat vosaltres?
5: Sí.
1: I jo veig també... Bé, explica'm, què és... Mira, Lisa, què és aquella caseta que hi ha allà com... transparent. Què és això?
5: Una caseta per guardar estris.
1: Ah, ja guardeu els estris. Idò. I també potser teniu els planters, les plantetes així molt, molt petitetes. Me les vols mostrar? Va, te segueixo. Ara estem a dintre de la caseta on guardeu els estris i també està ple de... Què són això, Juan?
5: Plantes.
1: Molt petitetes, no? Estan totes juntes. A veure, són molt petitetes, no?
5: Sí.
1: I després d'aquí les traspassareu a l'hort, imagino.
5: Sí.
1: Molt bé.
5: Porque cuando se hagan más grandes.
1: A veure, com és, Lisa, explica-m'ho.
5: Cuando se hagan más grandes.
1: Clar, ara encara són molt petitetes, no? Clar, molt bé, molt bé. I després també veig allà, en un altre racó de l'hort, que teniu... com una mena d'armari... Bé, a mi em sembla que és... Com es diu allò, del fons?
5: Medusa!
1: Què és?
5: Medusa. Això!
1: Ah, estem senyalant coses diferents. D'una banda tenim aquí davant nostre uns bancals petitets amb maduixes! Uau! Us heu menjat? T'agraden les maduixes a tu?
5: Sí.
1: I després, on estàvem arribant, a la... Has compost! A veure, explica'm, Àmbar, què és això del compost?
13: Al compost hi ha cucs i remenen i surt la terra per allà i remenen els cucs i se fa terra.
1: I vosaltres què poseu per dalt?
13: Pues el tros de plàtan, el tros de pera, el tros de poma, el tros de tot.
1: Mira. Ah, i vols dir que per...
13: Surt allà la terra.
1: I és una terra que després podeu fer servir a l'hort?
13: Sí.
1: Que bé. I això es diu compost?
13: Sí, compost.
1: Doncs acabem ja aquesta estoneta a l'hort parlant amb na Lisa. Hola.
5: Hola.
1: Na Lisa, que tens 5 anys i m'han dit que ets l'encarregada de medi ambient de la classe dels pops. Idò... Quines coses feu a la vostra classe per cuidar el vostre entorn, per cuidar el medi ambient, que diem? Digue'm alguna cosa que te'n recordis.
5: Reciclatge.
1: Feu reciclatge? Com és? Jo he vist que teníeu, sí, alguns contenidors, no? De quins colors? Com és això?
5: Blau i... groc.
1: I també, per exemple, si sortiu de la classe, no sé si tu t'has d'encarregar, quan sortiu de la classe, l'últim o l'última que surti, la darrera persona que surt de la classe, què ha de fer?
5: Apagar els llums.
1: Ah, o sigui que teniu en compte totes aquestes coses, eh? Molt bé, t'agrada a tu ser l'encarregada de medi ambient?
5: Sí.
1: Molt bé, moltes gràcies. Sortim de l'hort, ja hem acabat aquesta estoneta amb la classe dels pops de l'hort i recordem ara un detall que hem llegit abans a l'auca dels drets dels infants, que està també aquí penjada a l'escola Sant Climent, una frase que deia: és millor menjar mongetes que xiclets i porquerietes. Idò, aquí poden menjar doncs, les patates i els tomàtics i els enciams que sembren ells mateixos a l'hort de l'escola.
4: Hola, popis, cap a classe!
1: Doncs ja tornem a ser dintre de l'edifici de l'escola. De fet, estem al vestíbul a prop de la porta, estem a punt ja de sortir i, de fet, encara veiem molt de rètols i moltes informacions en relació al medi ambient. Dintre de la sala dels professors, un cartell, una manualitat que parla del projecte ambiental, dels residus, de les emissions i de l'impacte. I també, just a l'entrada, sota del rètol, que recorda que aquesta escola de Sant Climent doncs, va ser inaugurada aquí l'any 2008, veiem també un contenidor de cartró verd que és doncs, per recollir piles o bateries ja usades. I doncs, just al costat de l'entrada també veiem unes manualitats, uns cartells fets pels infants de l'escola d'estiu de Sant Climent del 2020, doncs, que ens recorden que no hem de tirar els plàstics, que ells volen platges sense plàstics, que també es pot anar d'excursió amb una bossa per recollir els fems i doncs, que seguim la norma de les 3 R's, aquesta norma de reduir, reutilitzar i reciclar. Bé, doncs ja anem cap a la porta de la sortida. Agraïm, evidentment, a les mestres i a les directores, a Rosa, Maria i Marta Cardona, que ens han atès i que ens han acompanyat, a més, fins a l'hort. I ja doncs, ens acomiadem. Fins aquí el nostre quilòmetre zero d'avui. Us esperem en propers reportatges, propers podcasts, en visites a centres educatius de Menorca per conèixer els seus projectes mediambientals. Salut!
0: Quilòmetre zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ja us estava esperant. Allà on sigueu, benvinguts, benvingudes. Seguim la travessa per aquesta mà de contes. Avui ens aturem a un nou port. I d'entrada ho fem de la mà del meu estimat Eduardo Galeano, que explica que fa temps un amic seu que feia feina a ses vinyes de França, just antes de morir, li va revelar el gran secret. Li va dir fluixet a cau d'orea: "Arrem, amic meu, arrem està fet de vi." Llavors, en Galeano va pensar que si es rem estava fet de vi, potser ses persones estem fetes de ses paraules que expliquen allò que som. I l'anècdota no queda aquí. Diu l'escriptor que aquella nit va somiar amb una casa. Però no una casa qualsevol, sinó que va somiar amb la casa de ses paraules. Un lloc on hi anaven tots els poetes. Perquè allà ses paraules estaven guardades en flascons antics de vidres i esperaven ansioses en els poetes i si els hi oferien boges de ser triades. Ses paraules pregaven en els poetes per ser vistes, olorades, per ser tocades, degustades. I els poetes obrien els flascons per tastar-les amb el dit i llavors les llapaven mentre arrufaven el nas. En els poetes els hi encantava recórrer els passadissos d'aquella casa, cercant aquelles paraules que desconeixien, retrobant-se amb algunes que ja coneixien, però sobretot cercant aquelles que havien perdut. O això diu l'escriptor, que va somiar. I clar, amb aquests somnis, normal que en Galeano escrigui com escriu. Us heu imaginat aquesta casa? Com seria una casa habitada per paraules? Per mi, la narració oral ve a ser aquesta casa, ja que amb ella he après a habitar ses paraules des de molts puestos diferents. He trobat refugi en paraules que mai hagués pensat. Hi ha d'altres que m'han permès construir ses meves històries i compartir-les. Ara també us dic que hi ha paraules que s'han negat rotundament en ser habitades, si més no per ara. Ara m'he recordat que fa temps, amb una funció de contes, una fiata petita es va atracar a jo i me va demanar: "On viuen ses paraules?" I no vaig saber què dir. Probablement, si m'ho digués ara, diria que en aquesta casa somiada. Llegies l'altre dia que ses paraules viuen sobre els silencis, que neixen i moren en els silencis, i que

sobretot, tot allò que pot arribar a succeir mentre dura un silenci. Avui, però, hem vingut a celebrar sa paraula. Sa paraula narrada, sa paraula abocadora de mons fantàstics. I, a més, avui canviarem ses rondalles més tradicionals per un conte. Un conte escrit per l'autora Agnès Lestrat. Si fa dos programes dèiem que sa rondalla era una narració fantàstica, anònima, i que recollia en clau simbòlica experiències i fets que, tot i ser imaginàries, molt tenien a veure amb la vida quotidiana de sa gent, avui, per definir conte, us duc ses paraules de l'escriptora espanyola Estrella Ortiz, a qui jo recomano molt llegir. I diu el següent. Els contes són aquelles petites aturades en l'esdevenir de la vida. Quan es narra un conte, el temps s'atura. I per un moment, Voltros i jo vivim una mateixa fantasia on aprenem i coexistim els uns amb els altres. Contar contes és una activitat pacífica i revolucionària. I a més, no ens enganyem, els contes sempre xerren d'allò que realment importa. Què? Comencem? Ja esteu preparades i preparats? Teniu la imaginació activada i heu deixat de fora les preocupacions? Perfecte, idò. El conte ja és aquí. Existeix un país on la gent gairebé no xerra. És un país de cases petites, parets blanques i teulades vermees. I, curiosament, és l'únic país que té una gran fàbrica de ses paraules. En aquest estrany país, cal comprar ses paraules i te les has d'empassar per poder pronunciar-les. I, clar, els carrers no estan plens de botigues on comprar llibres, fruita, joguines... No. Els carrers estan plens de botigues on es venen paraules. I ara imagineu-vos un carrer llarg i la primera botiga que vos trobeu és la botiga de ses paraules d'estiu, perquè puguis estar a punt per quan arribin els mesos de juny, juliol i agost i tinguis tot el vocabulari necessari per gaudir d'unes bones vacances. Si segueixes per aquest carrer gran, et pots trobar també amb sa botiga dels discursos. Allà venen discursos sencers, amb totes ses paraules, per ocasions especials, no sigui que et quedis en blanc o et falti qualque cosa a dir. I arribant al final, hi ha sa botiga de ses paraulotes. Però, ep, que per aquesta necessites carnet i tenir una edat determinada. Però sa meva preferida és sa botiga de ses onomatopeies. Obrir sa porta d'aquella botiga és tota una festa. Sa gran fàbrica fa feina tots els dies de l'any, durant el dia i el vespre. Ses paraules que surten de ses màquines són tan variades com ho és el llenguatge. Existeixen paraules que són més cares que unes altres. I clar, i aquestes paraules més cares no es diuen molt sovint, excepte si s'és molt ric. I és que en el país de sa gran fàbrica, xerrar surt molt car. Però ses famílies que no tenen tants doblers són molt creatius i tenen diferents estratègies per aconseguir paraules. Hi ha qui cerquen els fems, paraules que han estat tirades o s'han perdut... Però ses paraules que es llencen us he de dir que no són gaire interessants. O que trobeu de caca de cabra i os de conill. No les emprem gaire. Hi ha qui espera que arribi sa primavera, perquè aleshores arriben ses rebaixes de la gran fàbrica de paraules. I es poden aconseguir lots de paraules molt barates. La majoria de vegades, però, aquestes paraules no serveixen per res. Solen ser molt polides, però poc útils. O què fem amb ventríloc i filodendre? Els dies de vent, totes les famílies treuen en el carrer a tots els

fiats i fietes, perquè són els dies on ses paraules a vegades s'escapen de ses converses o surten volant de ses finestres o a vegades fins i tot de ses butxaques es poden escapar colcunes. Llavors, els fiats i ses fietes les persegueixen amb els seus caçapapallones i en es vespre se les empassen i comparteixen algunes paraules amb sa família. Avui, en Bruno, que és el protagonista d'aquesta història, ha enxampat tres paraules amb la seva xarxa, però no les vol compartir amb sa família. Se les vol guardar per algú molt especial. La seva veïna, Ariadna, demà fa els anys i en Bruno n'està molt enamorat i se l'estima molt. I a ell li encantaria picar la seva porta i dir-li: Ariadna, per molts anys, t'estim. Però no té prou cèntims per comprar tantes paraules. Aleshores, ha decidit que li regalarà ses paraules que ha trobat. N'Ariadna viu al carrer d'escostat. En Bruno pica sa porta, però no li diu: bon dia, Ariadna, per molts anys, perquè no té aquestes paraules guardades. En lloc d'això, somriu. N'Ariadna avui d'un vestit vermell cirera. I a ella li encantaria obrir sa porta i dir-li: moltes gràcies, Bruno, endavant. Però no pot, així que es queda en silenci i també somriu. De repent, en Bruno veu com n'Òscar s'atraca. N'Òscar és un altre fiet d'esbarri, però en Bruno no li cau massa bé, perquè més n'Òscar ve d'una família molt rica. Però no és per això que li cau malament, sinó que l'Òscar no somriu. Ell xerra, i xerra molt, i sempre li xerra en Ariadna. I arriba tots els dies dient: t'estimo, Ariadna, t'estimo amb tot el meu cor i algun dia tu i jo ens casarem. Això costa una fortuna, pensa en Bruno. A més, si tingués doblers per comprar totes aquestes paraules, diria altres coses. Sí que en Bruno a vegades es queda una mica trist. I tot i que l'Ariadna segueix somrient, ara no sap si li somriu a ell o a n'Òscar. I a son en Bruno li posa un poc trist, però respira profundament i pensa en tot l'amor que té dins. A més, avui n'Ariadna fa anys i és motiu de celebració. Així que, ràpidament, antes de que n'Òscar xerri, s'endú sa massa butxaca, s'empassa ses tres paraules i amb un filet de veu les pronuncia. Cirera. Pols. Cadira. Ei, que heu de pensar que un no tria les paraules que caça el vent. N'Ariadna ja no somriu. Se'l mira molt fixament i pensa per dins que aquell és el millor regal que li han pogut fer. Aleshores, se li apropa a poc i diposita un dolç petó en el nas d'en Bruno. Llavors en Bruno somriu i se li posen ses galtes ben vermelles i se'n recorda que té una darrera paraula, una que va trobar fa temps entre els fems, entre centenars de caques de cabra i ossos de conill. Exacte, allà. Una paraula que li havia agradat molt i que l'estava guardant per un gran dia. I finalment, aquest gran dia havia arribat. Es va ficar sa massa butxaca, va treure sa paraula, se la va empassar i fixant la mirada en els ulls de n'Ariadna, li va dir: més. I ara et pregunto a tu, sí, a tu, que m'escoltes, si haguessis de guardar una paraula per una ocasió especial, quina seria? O millor dit, potser fa massa temps que guardes aquesta paraula a sa butxaca i és moment de compartir-la. Conte contat, conte acabat. Adaptació de La gran fàbrica de les paraules, d'Agnès Lestrade.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Radio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

És difícil, això de ser el darrer a reflexionar sobre un tema tan complex com aquest de les tradicions i el folclore. Sobretot perquè ja heu dit moltes coses ben certes i amb les que estic ben d'acord. A més, no m'agrada gaire reflexionar amb veu alta. Som més de reflexionar i discutir amb mi mateix interiorment. Però bé, anem per feines. Com deia Francesca fa una estona, les Illes Balears han canviat moltíssim si les comparam en quan van néixer els nostres predins. Som un paradís aïllat enmig de la mar que ha estat envaït per un turisme que ho ha devorat tot. Els recursos naturals, l'habitatge i, per descomptat, la cultura i les tradicions. Aquestes darreres s'han arribat a mercantilitzar, a massificar-se i a perdre el seu sentit. Però també ha canviat el món. El consumisme i el capitalisme ens han fet viure a contrarrellotge, a pensar més en el futur que en el passat. Però cal tenir en compte que el passat ens ha ensenyat moltes més coses que les que ens pensam. Diu moltes coses de nosaltres com a societat, de la nostra forma de ser, de la nostra cultura, de la nostra terra i la manera de cuidar-la i tractar-la per treure un profit. És per això que és important que nosaltres, els joves, comencem a revisitar i aprendre les nostres cultures, costums, tradicions, que tan sàvies són. Un exemple de revisitar el nostre folklore és aquesta cançó que sonava en el principi d'aquesta peça, que s'inclou en el disc We All Fass, de Miquel Bennassa, que ha aconseguit fer un treball original que fa un homenatge a les tornades de camp, que na Francesca abans vos explicava un altre capítol, barrejant-les també amb música tradicional, música clàssica i fins i tot jazz. Una cosa, com he dit, ben original i ben actual. Posen deix escoltar un trosset.

Namat, molt acertat, deia que moltes tradicions tenen trets homòfobs, racistes i masclistes. I és ben cert, això. Per això és important revisar-les, actualitzar-les i canviar-les. És el nostre deure com a joves. A Mallorca és curiós que això ho han aconseguit fer les neofestes, com aquesta del MUC, de la qual parlava en el capítol anterior. En una mateixa festa es barregen llegendes, folklore, tradicions i costums antigues, però aquestes neofestes han aconseguit modernitzar, criticar, satiritzar i fer befa de tots aquests fets dolents que trobam en totes les nostres costums. Cosa que acaba amb aquest problema que tenien les antigues llegendes i els antics costums i també ajuda a mostrar-les a les noves generacions. Però no tot és color de rosa, perquè en moltes d'aquestes neofestes s'han convertit en un macrobotellot sense sentit, en el qual gran part de la gent no sap ni què celebra, ni d'on surten aquestes tradicions. Però bé, acabam endinsant-nos en això de modernitzar les llegendes i folklore del passat i canviar aquests trets tan dolents que tenen a vegades. I ho farem a través de la música. I és que a tot l'estat espanyol, últimament, fa anys ja, ha sorgit una moda de modernitzar el folklore, utilitzar una altra vegada aquests instruments tradicionals, però barrejar-los amb música més actual. Més a prop de nosaltres, m'agrada com ho han pogut fer la mallorquina Clara Fiol, la valenciana Sandra Montfort i la catalana Selma Bruna amb el grup Marala. I si he de mirar més cap a les nostres illes, les Pitxorines han aconseguit fer música tradicional i cançons populars, acabant amb aquell masclisme i homofòbia i racisme que tenien les seves lletres en algunes ocasions. Així que, si vols bé de gust, acabarem aquest capítol escoltant-les. Són les Pitxorines.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Far. Avui us present una nova càpsula d'art. Les Menines, l'obra mestra. Magnum opus és un terme originari de l'edat mitjana referit a l'obra que els aprenents artesans havien de crear per poder ser considerats mestres i poder establir el seu propi taller. La creació artística de l'home assoleix en la chef d'œuvre, obra mestra, les quotes més elevades de la perfecció tècnica, transcendència, capacitat comunicativa i complexitat formal i iconogràfica. Dues obres mestres concebudes al segle XVII, en ple barroc, són encara avui admirades i reconegudes com les més extraordinàries creacions de l'home. Una novel·la, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, i un quadre, Las Menines, de Diego Velázquez. On rau la seva excel·lència? Què fa que siguin unes obres revolucionàries, atemporals i difícilment superables? Don Quijote de la Mancha és, de fet, una novel·la sobre la novel·la, com Las Menines és una pintura sobre la pintura. Ambdues són narracions complexes que contenen diferents nivells de significació i arguments que s'entrellacen. La seva lectura esdevé així oberta, susceptible de ser interpretada des de diferents angles i resta sempre inacabada. Tant l'una com l'altra ens proposen una visió integral del món, trencant les barreres entre realitat, ficció i somni, entre actors, autor i espectador. D'aquesta manera, hom se sent partícip i interpel·lat. S'obren molts interrogants alhora que s'obtenen poques respostes. Un fort magnetisme també ens farà sentir-nos i atrets. És l'anomenat fet transcendent. Les Menines, pintades el 1656, és una pura paradoxa. Si bé es tracta d'un retrat reial, els reis en són absents. Tan sols el seu reflex en un mirall els representa de manera indirecta. Velázquez trenca així amb la tradició del retrat reial i crea una escena en la qual forma i contingut es troben en clara contradicció. Què fan els diferents personatges? Per què s'ha format el grup? Per què miren cap a nosaltres? La literatura existent al voltant d'aquesta paradoxa i les seves interpretacions és inacabable, fins al punt que l'historiador Jonathan Brown anomena síndrome de les Menines l'esgotament que l'estudi de l'obra produeix. No és casual que el pintor Luca Giordano, nascut a Nàpols el 1634 i mort el 1705, qualifiqués el quadre com la teologia de la pintura. Tots els personatges del quadre, excepte tres, dirigeixen la mirada cap a nosaltres, que suposadament ocupam la posició dels reis. Així esdevenim model i espectador al mateix temps, de manera que ens demanam: ens veuen o veim? Construint aquest joc de mirades, Velázquez ens obliga a formar part del quadre alhora que ens hi assigna un lloc privilegiat. Es posa en evidència que mirar un quadre no és només entendre el què, el com, el quan i el qui, sinó també deixar-se mirar per l'obra, entendre què fa el quadre amb naltros. Les Menines és també un prodigi de tècnica pictòrica. Velázquez, en la recerca per establir una connexió entre l'art i la realitat, fonamenta el seu art en la llum i el color. Les pinzellades, soltes i empastades, al·ludeixen al motiu més que no pas el descriuen dibuixant-lo. És per això que Édouard Manet, nascut a París el 1832 i mort el 1882, el va qualificar com el primer pintor impressionista. Pel que fa a l'estructura del quadre, la composició, el mestre Velázquez fusiona magistralment la perspectiva geomètrica amb l'aèria. Mitjançant l'alternança d'espais il·luminats i en penombra i la degradació progressiva dels contorns, aconsegueix el que mai més ha estat possible, pintar l'aire. En una ocasió, a Salvador Dalí li demanaren què salvaria del Museu del Prado en cas d'incendi. Sense dubtar-ho, va respondre que s'enduria l'aire, i especialment l'aire contingut a les menines, que és l'aire de millor qualitat que existeix.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula. Perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules perquè implica altres feines,
0: Clar.
1: implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som
0: Clar, clar.
1: un grup, un comitè de selecció que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer
1: Llegir.
0: alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Bé, jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estàvem a Jordocs, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n
0: Ostres.
1: vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. És tot
2: Déu-n'hi-do.
1: així, tot el temps. I no acostumo a mirar pel·lícules als festivals, perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de
0: Clar.
1: documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà en un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes
0: Chulíssimo.
1: mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar fa 3 setmanes, o a Majordocs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vista.
2: Clar, clar, clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any
2: Clar.
1: passat. O
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: són aquests festivals de classe A que
2: Clar.
1: dèiem. Que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la
0: Clar.
1: primera vegada que es projecta en un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i alegria.
1: I tot el dia, també.
0: Tot el dia, tot el dia. Per fi, Llengontapres és independent, el lot.
1: Aquesta paraula és d'anar alerta, dir-la aquí a Fornells, perquè això és com Voldemort, que no se pot dir, a Fornells.
0: Hòstia, jo pensava tota la vida sent independentista, per fi som independents, però clar, Fornells és una altra història,
1: és una altra
0: aquestes
1: història,
0: coses.
1: Clar, sí, clar, sí, no m'ha quedat gaire bé, amb decapitacions enmig de la plaça i coses així.
0: Ostres, clar. A veure, va, Llengontapres és independent i avui... Hi falten els presos, hi falten Cristian, hi falten Pedro, però continuem amb en Txec i hem fitxat en Blanca Noguera, que Llengu en sap molt més que en Pedro i en Cristian junts. Tu.
2: Mortes, diguéssim. Sí. Però, sí,
1: jo també no fallesc aquí.
0: Bé, al final fes la xerradeta, no?
2: I tota pedra fa paret.
0: Exacte. Molt bé, idò podem anar arrencant amb el programa. Jo voldria fer un pot de repàs de les coses que han passat darrerament, no? I per començar, i una de les coses que no sabia si reia o no era d'en Virgili, no? El personatge aquell de Si m'ho permeteu i les ultracorreccions de Twitter, i que definitivament aquest mes s'ha convertit en el personatge més odiat entre els lingüistes de Twitter.
2: Vam posar una mica de context.
1: Per què?
0: Ah? Sí.
1: Per què?
2: Clar, o sigui, aquest senyor...
0: Digues.
2: Aquest senyor qui? O sigui, qui és? Un senyor...
0: Aquest senyor és un professor d'institut retirat, que se'l dona de catedràtic i que va fent tot correccions inventades i els adona per cosa nostrada i fora d'interferència sempre. Però, clar, a vegades recorre a solucions medievals a contextos d'avui dia.
2: És a dir, que si pengeu qualque tuit en català, aneu molt alerta perquè sempre pot caure en ses urpes d'aquest personatge.
0: Si m'ho permeteu.
2: Si qualque vegada teniu la mala sort que un tuit seu, vostre, acaba en les seues urpes, prepareu-vos.
0: Exacte. I jo em va encantar perquè ha aparegut un article a Núvol, d'en Jaume Salvanyà, que es deia Virgili, l'influencer del bon català, un venedor de fum. I totes... Twitter, una mica així filològic, va estar retuitant i afegint, tothom hi anava afegint, i és que a més diu que no sé què i diu que no sé quant. Va ser, l'únic que no s'ha muat gaire va ser en Bibiloni, que en Bibiloni, clar, és el referent d'en Virgili, però en Bibiloni en sap. O sigui, en Bibiloni tot el que diu, és a dir, ho diu en coherència, estaràs d'acord o no hi estaràs d'acord, però té una coherència amb el que diu. Ell no. I el que no es diu gaire d'en Virgili és que, a més, quan no xerra de llengua, el que fa és retuitar seguidors d'Aliança Catalana.
2: Sorpresa, sorpresa.
0: Sorpresa, eh? I fins i tot es va proposar per fer una xerrada per Aliança Catalana, que al final va acabar suspenent en veure que tot Twitter, sorpresa també, se li tirava a sobre.
2: Ell fa veure que això no ha passat mai. Eh?
0: Exacte. Exacte, és que això no s'enratlla. Això no ha existit mai. Eh?
1: Jo he de dir que som més de Catul.
2: Que de Virgili. Ha començat.
0: Però bé, seguim. Aquestes darreres setmanes també ha passat una altra cosa bastant important en la llengua catalana, que és que han tornat a actualitzar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Visca.
2: Molt bé.
1: Això que és com el Windows, que s'actualitza cada 2x3.
0: Sí, sí, sí. Antigament resulta que, com que era tot en paper, l'actualitzaven cada 20 anys, cada molts anys, i canviaven poques coses, i això, però ara cada any està havent una actualització més o manco. L'any passat el 24 n'hi va haver dues, l'any passat ja en vam ratllar, eh? L'any passat van tenir un Llengontapres,

0: sempre. I, i després que, que faci gent o que deixa de fer, no en parlarem. Això cadu,
1: clar, clar.
0: Però és una paraula que sempre. En Christian, per exemple, la seva paraula preferida era criptogínia, no? Que era l'ocultació o menysteniment de l'aportació feta per les dones en diferents àmbits culturals, socials i científics. No? Però bé, això, cada any s'afegeixen paraules. I enguany, això, ara, el darrer dia, el penúltim dia de novembre, van tornar a afegir paraules en el diccionari. I
1: què tenim? Què tenim?
0: Que tenim? Tenim de tot. És a dir, tenim porqueries de sempre, per variar, no? És a dir, tenim aiguagim, per exemple, no? Activitat consistent en fer exercicis físics dins aigua. Aigua, no aqua.
1: Clar, clar, clar.
0: Aiguagim, amb villatina, també.
1: Però...
0: Diguis.
2: O sembla un gin tònic aigualit.
1: Clar.
0: Aigua, gim.
1: Ja, però dic...
0: Tal com són.
1: Aqua, no, o sigui, val, era un anglicisme perquè venia el tema de gim, era un anglicisme, però aqua és llatí, quina necessitat hi ha de posar, de dir aigua, gim, no ho entenc.
0: Oh, això li hem de demanar al Tercat.
1: Ah, clar.
0: Que el Tercat és l'agència, diguéssim, de l'Institut d'Estudis Catalans, que s'encarrega de...
1: La terminologia específica.
0: Exacte, i neologismes. I jo tampoc ho cap de veure molt clar.
1: No,
0: però bé,
1: ho veig clar, però endavant.
0: També han afegit autoajuda, que autoajuda tots anem de mester avui dia, no? Gairebé.
1: I se'n llegeix massa, exacte, per desgràcia.
0: Exacte.
2: Això que no ets intel·ligència artificial.
0: A més...
1: T'has mesclant conceptes, xoc.
0: No, però es veu que una de les coses més demanades a la intel·ligència artificial estan relacionades amb l'autoajuda.
1: I així anam.
0: Cappuccino també ha entrat, Cappuccino en TX. Cappuccino ha entrat en el nou diccionari en TX.
2: Cappuccino és cafè?
0: Cafè
1: amb llet.
0: Cafè amb llet, crema de llet.
1: Teníem tallat.
0: Exacte. Ostres, aquesta no me l'he apuntada, però diria que americà també ha entrat. És a dir, han entrat paraules noves, però també han entrat canvis de significat. Americà, evidentment, és una paraula que era en el diccionari. Però el significat de cafè tot sol, llarg i aigualit...
1: I flac.
2: És un cafè de merda.
0: Més o manco. Més o manco. I també aquest significat ara ja hi és en el diccionari.
2: Cafè de merda?
0: Al final, cafè de merda no. Però és una construcció ben formada en català. És a dir,
1: genuïna.
0: Si tu mai vas a un bar i dius vull un cafè de merda, és probable que te posin una merda. Jo crec que sí. Pots provar molt. Ara no, perquè Fornells no hi ha res obert, per tant, és a dir, si ara anem a cercar un bar...
2: Ara només aigua salada aquí.
0: Un americà no m'ho posaran res. Però bé, també han entrat altres merdes d'aquestes com seitan, tofu, musli...
2: Això... Qui ho empren, això?
1: Jo em menys i me va bé que sigui català. Me sent una mica discriminada. Lo de musli no ho acabo d'entendre.
0: Musli, o sigui, tal com sona, eh?
1: Clar, i S-E?
0: No, sense E. M-U-S-L-I.
1: Musli.
0: Barreja de cereals, fruita seca i altres ingredients que generalment es mengen llet i iogurt.
1: Bé, ja ho
0: per
1: deia,
0: esmorzar
1: que
0: he pres
1: bé.
0: Un bol de llet amb musli.
1: Molt bé. Sí.
0: I bé, en aquesta categoria no sabia si incloure també el falàfel. Falàfel amb accent a sa, d'acord? A sa segona A.
2: Falàfel.
0: Arriscat.
1: Falàfel. Aquest accent m'atreviria a dir que és arriscat.
0: És
1: molt
0: arriscat,
1: complicat.
0: Però s'adequa a la pronúncia original, clar. És un estrangerisme.
2: És que els accents són arriscats, ja, per si.
0: Els italians, per exemple, els eviten bastant, els accents. Eh? Nosaltres no. Nosaltres no tenim popos en net i que sa cosa s'entengui. Quan tu llitges, ho sepis llegir tal com ho has de dir. Clar, aquest accent fa que diguis falàfel.
1: Si no, si la geminada o la simple?
0: Amb la simple.
1: La simple i accent.
0: Exacte.
1: Falàfel. D'acord.
0: Sí, sí. I això, sí, jo crec que és un poc més merda, però el manco va fregit. I això sempre
1: és bo, el falàfel és bo. Clar, està molt bé.
0: Perquè passa per fregidora. Que, per cert, xerrant de fregidora, fregit no frit. Que frit també ha entrat en el diccionari, però frit és un menjar mallorquí.
1: Sí.
0: Per tant, si xerrant de frit, és el plat mallorquí.
1: Ara bé, i fritanga, és que jo és una paraula que...
0: Oi, jo m'encanta, també. Jo...
1: Clar, que feim amb fritanga.
0: Fritanga.
1: No és fregitanga.
0: Fer una petició al Tercat, que faci una petició al IEC, que l'incloguin en el
1: fritanga
0: diccionari
1: està
0: ja.
1: Està molt bé.
0: Que ja tarden. Fritanga.
2: Fritanga,
0: sí, sí, sí. És un derivat, és tot català, és a dir, té tots els nombres per poder entrar. D'acord? Per cert, xerrant de seitans i tofus, el diccionari empra les formes soia, no empra soja.
1: Ja.
0: Però les dues són correctes, soia i soja.
1: Bueno.
0: Bé, jo amb això també volia afegir el tema

0: El tema de la llet, d'acord? Que abans, per exemple, dèiem això, amb els músics xerraven un bol de llet amb músic. Clar, llet en principi hi ha, hi ha terminologia legal que impedeix que tu puguis vendre llet vegetal amb el nom de llet, perquè, perquè no és una... És dir, si és vegetal no, no ho pots vendre com llet. Hi ha, no? És dir, tenim beguda de...
1: Beguda
0: d'estivada, de soja, no? Però no, no, no llet. En canvi, el diccionari sí que recull, és a dir, si tu cerques llet, la primera i la segona definició xerra de xuc aquest d'origen animal. En canvi, la tercera definició deriva a semen i la cinquena divideix entre llet de melves i llet de soja, saps?
1: Incoherències.
0: Bé, aquestes coses. La llet d'avena, per cert, no hi entra amb els significats aquests de la llet, però en canvi avena sí que és en el diccionari, d'acord? Perquè avena, en principi surt en el diccionari, però és civada. Llavors, avena bueno, seria civada.
1: Que jo sàpiga, és genuí en occidental.
0: En
1: valencià és genuí i avena i en canvi la resta del territori civada, no?
0: Sí, per aquí anava. Igualment, jo sí que volia remarcar que a vegades, és a dir, aquí no fem mai la broma de no, jo vull un suc de civada. No, volem un suc d'ordi, en castellano cebada. Però això, cebada és ordi, civada és avena.
1: Que això... bueno, no sé si ho heu vist, però per Barcelona, per evitar que es guiri i s'atraquin a les festes autogestionades, això és una broma que es fa molt. Es posa un cartell, típic cartell de preus, no? I posa beer, 5 euros, i en canvi suc d'ordi, 2 o 1, no? un preu normal i per es guiri és més. I hi ha moltes vegades que hi ha gent que s'ha equivocat i ha posat suc de civada. I no, bueno...
0: Ho he vist també, eh?
1: Hi ha hagut aquí confusions. També no se li pot demanar tant als barcelonins. Vull dir, estan basats en una cosa... estan basats fent que cartell no podien estar basats lingüísticament perquè mai hi estan les coses. Ja està, fins aquí el meu atac en els barcelonins.
0: De tant en tant mai s'obre, eh?
1: Un atac
0: en el dialecte barceloní. No, sí. Perquè a més, el barceloní com a dialecte és el que s'entén com a estàndard. L'estàndard és molt més ampli que el barceloní.
1: No, sí, clar, aquí tenim un problema de...
0: I a veure, sí, aquí podem discutir moltes hores sobre quin model estàndard tenim i quin model estàndard volem, tal, però jo me trobo molta gent que me xerra. No, perquè per això és en català i en català es refereixen a barceloní.
1: Sí.
0: Ostres, és una associació de barceloní en català. Ostres, me gira molt.
1: Jo ahir a l'aeroport venia cap aquí i vaig sentir una lota que deia no, és que jo faig feina a un poble de per Catalunya. Dic, ostres, tu, quina Catalunya deu ser? Però vaig pensar, quina comarca deu ser? Vull dir, un poble per Catalunya pot ser que faci feina tant a la Vall d'Aran com de cop a Terres de l'Ebre passant pel Maresme, en plan, on, saps? Vull dir, sí,
2: a l'Hospitalet.
1: Catalunya i Barcelona està una mica... Sí.
0: Sí, no, es confonen massa. Però bé, anàvem per paraules xules del diccionari, que per cert, xules no surten al diccionari.
1: Encara?
0: Encara no. Però bé, haurem de dir polides o no ho sé. Però bé, la qüestió. Mos han entrat paraules com antisistema, que bàsicament revolucionari, però sense dir revolucionari, no? És a dir, si evitam la revolució som antisistemes, no?
1: Està molt bé.
0: I bé, mos han entrat paraules com contrabaixista, que no hi eren.
1: A qualcú li farà servei?
0: Sí.
1: A tu, Xoc?
2: No massa, però...
1: Jo tampoc. A qualcú l'emprarà.
0: Però tenim molt de músic per aquí avui a Radio Far, és a dir, jo crec que qualcú...
1: Bueno, hi havia aquella cançó del gos contrabaixista, de...
0: Ostres,
1: qui és que canta... Sí.
2: Anava a fotre una pedrada, però...
0: Millor callar. Si la fas en bon català.
2: No, clar, sempre en català, les pedrades...
0: No, també han entrat paraules moderníssimes com Dana. Dana fins ara ho escrivien tot en majúscules, era un acrònim, i ara ho escrivim en minúscules. Dana, tal qual, D-A-N-A, minúscules totes.
1: Que això sol passar. Vull dir,
0: està a la moda, Covid també va entrar tot d'una.
1: Exacte, sí, hi ha moltes paraules que comencen sent acrònims i que s'acaben escrivint tot en minúscules per ús... comú,
0: quotidià,
1: no?
0: Exacte, com radar i com tantes altres, sí, eh? Què més ha entrat? Ha entrat Diu, ha entrat Establishment, amb SH. Sí.
3: Hòstia, molt bé.
0: Sí, sí, abans, abans sense micro havíem estat comentant que ha entrat, quan dinàvem, ha entrat Fragona. Fins ara Fragona no era correcte, no podíem xerrar de Fragona. I era pal de fregar, havíem de ratllar de pal de fregar. I ara ja sí que ho podem dir.
4: Ara podem fregar, Ido.
0: Podíem fregar en sa Fragona.
1: Era un problema.
0: Amb espal de fregar.
4: Jo, com que no frec a casa, pues ara fregaré, com que hi ha sa Fregona.
0: Ui, jo m'he comprat una rumba al Lodz i li dic, Alexa, li he de dir en castellà, per això, però li he de dir, Alexa, passa una mica i frega, saps?
4: No te fa por, això, xerrar amb un trasto d'aquest?
0: Ui,
1: i en castellà, jo me fa molta vergonya quan vaig pel carrer i de dir coses en Siri en castellà, pens, hòstia, es pensaran que sóc castellano parlant. M'espanta per un moment.
0: Jo vaig programar amb un barceloní bastant correcte, vaig programar llum del menjador i amb accent de segó, saps? I em vas. I li vaig dir ICH, i li vaig dir Alexa, i ara clar, Alexa, enciende el llum del menjador. Mantenia, cada dia torna més boja i no... però me solia entendre. Des de dir enciende, però apaga, mami, jo, perquè apaga es diu, apaga llum del menjador, saps? I fa cas, sol fent net, vaja.
1: Està bé. Jo espal de fregar... Sí, bueno, està bé que diguem Fragona, perquè al final acabaven diguem Fragona.
0: És clar, a veure, al final, tot el que hi ha en el diccionari, perquè hi ha, perquè sempre. I per això hi entra, perquè les coses que no tenen ús no hi entren. I al final sempre en igual, passa que no és legal. Bé, a veure, què hem de dir, no? Clar, després també entram en quines són les estratègies, no? Per fer que el català... per perdre-li sa por, perquè a vegades també el que ens està passant és que estem creant una llengua en què volem ser tan puristes que a vegades perdem sa gent per por, no? És que jo xerro molt malament.
1: Bueno, són aquests dos enfocaments, no? O sigui, pot ser més prescriptivista, no? O més... t'ho pots adaptar més...
0: Clar, a veure, jo, per exemple, el tema d'Anna em sembla interessant perquè, clar, és a dir, és un tema de canvi com ho escrivíem i com ho escrivim, no? Hòstia, estem prescrivint que ara ho escrivim ara. Estigués o no estigués en el diccionari, si hem de dir d'Anna, direm d'Anna. El tema és en quina fórmula emprem, no? I bé...
1: Ja m'encanta allò que ho he de dir, em fa molta gràcia, l'espal de fregar, perquè jo, que meua... Mon mare mai ha dit fregona, sempre ha dit... palo. I clar, dius, quasi ho tens, ho tenies. Dic, ara pas es palo. Ella no, se fregona, es palo. I dius, hòstia, tia, ho tenies i has posat una o darrere. Quasi.
0: Jo ara aquí me salto unes quantes paraules de sa llista que tinc aquí feta, però palo també ha entrat en el diccionari. Però palo amb un únic significat. Licor elaborat a base de quina amb arrels de grella, aiguardent, sucre i aigua, originari de Mallorca.
4: No, de Mallorca.
0: De Mallorca. Tio, palo aquí no n'hem fet
1: mai. I per tant, de Mallorca, palo, no serà palo.
0: Jo, a veure, jo una cosa, jo me van dir, jo el primer bòtil que vaig comprar de palo va ser quan hi va haver el coronavirus i van dir, això cures coronavirus.
4: Sí,
0: i vaig dir, ja tinc una excusa per anar-ne a comprar.
4: Ja.
0: És a dir, jo sé que no ho cura, però és igual, jo vaig i en compro i me sentiré molt millor.
4: Bueno, l'època del coronavirus, jo feia feina en el supermercat i tenia tracte amb distribuïdors i, bueno, des de Xuriguer va contar que en aquesta època que es palo és un licor que no es ven. No, on dono una vegada amb l'any en el supermercat i no es ven mai. I l'època del coronavirus, el palo, bueno, es va disparar, però una cosa, vaig dir, jo no entenc res, saps?
0: Jo aquell dia vaig mobilitzar tot el supermercat, perquè, és a dir, anava de dependent de Seroski, independent de Seroski,
1: el cercava,
0: que ningú sabia què era, saps? I jo, no, un licor mallorquí.
4: I fins que
0: va arribar un que és un al·lot jove, però que veus que en sap de ses coses menorquines, tal. I se'n va anar, no se'n va anar, va aparèixer amb un bòtil de palo i me'n vaig anar jo ben content a casa i protegit.
1: I te va curar el coronavirus.
0: Exacte, el coronavirus que no havia agafat mai, em va curar.
1: Ah, ja està, Ido. Sí, clarit.
0: I bé, tornant allà on era, bé, ha entrat també estrangerismes com manga, com sex shop, en guionet, Tai Chi, Tai Chi NTX, i tot junt, i videoconsola, que fa anys que hi jugàvem i resulta que no hi era.
4: I és el manga també, tio, no? El manga,
1: raro,
0: el manga
1: no?
0: També, sí, fa anys que ho teníem i no hi era.
1: Des dels 90 llegim mangas en català, fins i tot no hi veguem tant en català i no sé.
0: Bé, jo el language tool, disc corrector de Word i això, aquestes coses que ho tinc aquí escrit aquí davant, per qui no ho vegis, i encara m'ho marca, totes aquestes parauletes me'ls marca, és corrector automàtic. Vull dir que estem a la moda, i anem amb paraules noves que dius, ostres, i les han dit de tota la vida i resulta que són noves que encara ni són. Després també han afegit dialectalismes, clar, per exemple, ara han afegit safranòria i carlota.
1: Una carlota ja era hora, que no només fos un nom de dona.
0: Clar, jo el que dic és que ara ja tenim sis formes per dir bastanaga, és a dir, perquè s'afegeix la safranòria i la carlota, s'afegeixen a la pastanaga, bastanaga, carrota, safranòria i ja em vos atracam en el tomàtic, que tomàtic té set formes normatives de
4: nomenar. Això és molt confús, eh?
0: Sí.
4: Mare de Déu.
0: Això, si coneixes qualcú que està aprenent català i te demana això com es diu, dius, mira, li pots dir tomàtic, li pots dir tomata, li pots dir tomàquet, li pots dir tomàtic.
1: Coses que comencen amb T-O.
0: I te miren amb una cara en què pensen més en si matat T, o...
4: No, no, clar, clar.
0: O si dir aprendré el castellano, que és la llengua única i de l'imperio, saps?
1: Clar, no, com que no té dialectes, és castellà, no en té ni un, només n'hi ha... Hòstia,
0: aquest problema no el tenen, eh? Nosaltres sí que el tenim. Però bé, en coses importants també hi afegim bourbon, tal com sona, bourbon. Espalo, que ja l'hem dit, i després també altres coses importants, hi han afegit clara i xampú, que vol dir cervesa amb llimonada.
1: Molt bé.
0: D'acord? Per tant, xandi no ha entrat, però clara i xampú sí. A partir d'ara xerrarem de clara. Bé, jo fa temps que demanava una clara. Xampú no, xampú me sona que és més per Tarragona.
1: Xampú és de Tarragona.
0: I bé, després també ha entrat Didalet, el significat de xupita.
1: Molt bé.
0: D'acord? Que de fet aquí tota la vida n'hem dit un comboi.
1: Comboi?
0: Un comboi, un got de comboi. I bé, a veure, és un palet més llarg que xupito normal, que és Didalet normal, perdó.
1: Jo però... personalment xerrup m'agrada. És més... Sona igual com... Té gas de xupito, no? De beure, no? No sé.
0: Ostres, jo so, posem un comboi de gin.
1: Comboi.
0: No? Xec, tu que...
4: Bueno, jo... Sí, és un pot de gel, sí.
0: No, bé, i a veure, aquí a Menorca el que ha tingut més ressò, al final hem estat dient butxades, però el que ha tingut més ressò en tot Menorca de les noves incorporacions en el diccionari ha estat el nou significat de pomada, que ja han afegit una segona excepció que diu dos, F punt, que F punt vol dir femení, i diu beguda tradicional de Menorca consistent en una mescla de ginebra i llimonada.
5: Bravo, molt bravo, bé. Bravo! Que era hora, hòstia!
1: Ara bé.
0: Només vull dir una cosa, un Ciutadella 0.
1: Estava a dir, ara falta posar també conegut com a ginebra i llimonada, perquè si no, no sortirem d'aquí mai.
0: Sí, sí, ja m'ho tornareu a enviar a la farmàcia, ja, quan vinguem per Sant Joan. Jo...
5: Mostra el diccionari aquí, comeu el diccionari.
0: Jo, mira, la ràbia és que no l'imprimeixen, aquest diccionari, saps? Però fan tant de nous, una... perquè no és en paper, és en línia.
1: És que t'hi estan donant una raó més en el Ciutadellencs per dir que no ratlla en català. Malament, cois! Oh.
0: Però és descriptiu, també cola, gina en llimonada, no hi ha cap problema. Però els maonesos teníem raó.
1: Sí, sí.
0: Simplement això. I bé, com anem de temps? Malament. Jo tenia moltes més coses preparades aquí, però crec que tal vegada convé que ho deixem aquí, no? I passa que, clar, s'ha de mirar rellotge i xerrar coses.
4: Te tornarem a fitxar porcatjades, perquè això de la independència, sí, sé, no ho veig clar.
0: A veure, jo ja he vist independència de gent guntapres, dime, quina independència no puc arribar a veure.
4: Ja veus sa llum allà.
0: Sí.
1: Aquella va durar segons, aquest durant minuts, mira, saps el que tenim en aquest petit país, és que...
0: Ostres, bé, de fet, me vol tornar a fer dependent, eh?
4: Es cago en dena.
0: Quan Fornell sigui independent ja li direm, torna a Mercadal, van que m'ho es diu.
4: Per favor, tornar a Mercadal.
0: Res, Olot, moltes gràcies per tot. Blanca, Txec i...
4: Ha estat un gust, sí, sí.
1: Amb xalat.
0: Fins una altra. I molt bé.
4: Fins a pròxima.

0: El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sis. I si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues, lo millor 8.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marrón grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó d'estiu i no passa mai de moda.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Jo som més i menys en sempre mai, me'n sento un poc nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em duixaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines. Límit a parretja, cercles de barall.
2: Alerta! Pedro!
3: Xec!
4: Cristian!
2: Què dius? Ai, quan arriba l'hivern, que ens ve l'idea genial de renovar el sofà. Ja mirarem moltes pel·lícules, tal vegada el pressupost ens permet també ampliar les polzades de televisió o tirar amb les velles estufes per posar un aire condicionat que també ens servirà per l'estiu. Els propietaris més intrèpids compraran una finestra nova i si tenen habilitats de bricolatge faran un parell de cap de setmanes instal·lant-les, aïllant-se a casa de les inclemències i també de la renou. Dedicam hores a visitar botigues, plataformes, on trobar l'equilibri entre preu, qualitat, desgast, en el cas que optem algun producte del mercat d'oportunitats. Després d'anys d'estar estirats en aquell sofà, no podem suportar un dia de convivència a casa amb aquest vell acompanyant des vespres i el deixam en el contenidor de davant de casa, sobretot el cap de setmana en horari de nocturnitat. El problema és l'eufòria.
5: Eufòria!
2: Molt bé, xec. Ara ho comences a entendre. I duim un quart de capítols. Duim un quart de capítols i ara comences a entendre que el problema
5: eufòria.
2: És... eufòria! Aquesta eufòria que no podem aguantar les coses.
1: Porgatjades!
6: Estiu a qualque banda. Per celebrar aquest bon temps, la família Ulisses, formada pels caps de família Ulisses i Gueruelo, i la seva esposa, la senyora Sinforosa, els seus tres fills, Nalolín, en Policarpito i na Merceditas, la senyora Filomena, que és sàvia, i és que familiar, de raça imprecisa, en Tresqui, decideixen anar d'acampada a qualque planja. Com podeu comptar, estem ratllant d'una família de 6 membres, 7, si considerem escà com un ent familiar.
3: Pues clar que sí.
6: De fet, existeix la família multiespècie, que són famílies on se'ls dona estatus de membre familiar en els animals de companyia.
2: Això ho has d'explicar un dia, que no estic molt enterat d'aquest tema.
6: Els tipus de famílies actuals, bueno, no te'ls acabes. Com deia, estan ratllant d'una família nombrosa i, per tant, per passar uns dies a la platja, s'han de traginar molts de trastos, el més important dels quals, en el meu parer, és la tenda de campanya. Per ser qual cosa, Ulisses, que no et sap molt bé de què fa feina, però que sempre pensa en els duros, compra una tenda prou grossa per allotjar tota la família. Jo fa molt que no vaig d'acampada, però les poques vegades que hi he anat, ja fa segles, no vaig saber mai muntar la tenda, que és el que els hi passa en aquesta família. Però gràcies a la incommensurable ajuda de tots els membres de la família, aconsegueixen alçar la tenda de campanya. I una vegada muntada, cap endins...
2: Que era iglú, canadenca, des de Cal Lón, dels ports de la botiga...

0: malgrat les reticències d'en Ulisses, perquè és una inversió perduda i tornen a la seguretat de casa seva. Com haureu sospitat amb el nom dels membres familiars, encara que avui en dia trobem famílies que els hi posen en els fills noms, direm, especials, es tracta d'una família bastant particular, perquè la família Ulisses és una família dibuixada a un còmic. La família Ulisses apareix el 1944 en una historieta aïllada i a partir de 1945 es publica regularment a la revista TVO. I, excepte un any, entre 1972 i 73, es publicarà ininterrompudament fins al desembre de 1979. Ens trobem davant d'un còmic costumista, dibuixat una pàgina, entre 12 i 18 vinyetes, disposades de forma tradicional, amb algunes excepcions, que explica les vicissituds d'un pare de família de postguerra per treure endavant la família en temps difícils. Quasi com si relléssim d'un Ulisses modern, on el mar Mediterrani són les tempestuoses aigües d'una existència trivial i la Ítaca, aquesta llar fuetejada per centenars d'incidents ridículs i absurds que aquest protagonista intentarà resoldre només amb els recursos d'un home vulgar, quasi com en John McClane de La jungla de cristal. És una història d'una família benvinguda, en què el conflicte no sorgeix de les desavinences parentals, sinó que provenen de l'exterior, i tota la família lluita per prohibir l'entrada a aquest enemic exterior. Una lluita per superar els conflictes que provoca que els llaços familiars es reafirmin. A cada pàgina superada, aquesta família es troba més i més unida, perquè la família no és un infern.
1: Estic tan intrigat.
0: No és un infern, si no...
2: On vivia la família Ulisses? On vivia Menorca, tio?
0: Bueno, a Barcelona.
2: A Barcelona, no? Sí.
0: Són barcelonins.
1: No me diguis que van ser els primers que van anar a Fornells de vacances. I la tenda que era tirant.
0: Podria ser. Perquè un còmic, en aquest cas una tira còmica, es publiqui regularment durant més de 30 anys, vol dir que qualque cosa ha fet bé. Qui són els responsables d'aquest èxit que va fer les delícies de la societat espanyola de postguerra? Com a guionista trobam en Joaquim Buigas, que era el director de la TVO, i el dibuixant ciutadellenc,
2: vale,
0: Marí Benejam. Bravo.
3: Hòstia,
0: bravo.
3: He estat 6 minuts aquí i ja em posant nerviós.
0: Has de apretar els botons. Qui firma les seves històries generalment com Benejam.
2: Uh-huh. Benejam, correcte.
0: Va dibuixar aquesta historieta fins al 1969. En Marí va néixer a Ciutadella el 1890 i va ser batejat amb el nom de Marí perquè el seu padrí es va confondre i es va pensar que era el sant del dia que havia nascut, quan era, en realitat era la fua del dia anterior del calendari. Son pare feia feina a la indústria del calçat i després del conflicte de Cuba, aquest sector industrial se'n va ressentir i tota la família es trasllada a Barcelona el 1897, on son pare va fer de rellonger. En Marí va estudiar dibuix en una acadèmia de Barcelona i va entrar en nòmina de TVO el 1936, un poc abans de l'inici de la Guerra Civil Espanyola, amb la creació del personatge Melitón Pérez. Altres creacions d'en Benejam a TVO són Les aventures de Morcillón i Babalí i també va participar a la secció Los grandes inventos del TVO.
2: Los inventos del TVO, vols llegir el TVO o no?
0: No, tio, no,
2: jo
0: no,
2: sí,
0: però...
2: Jo sí, tio, és que els famílies dices...
0: M'ha fet molt... Descobrint aquesta història, sí, doncs no? m'ha fet moltes ganes,
2: no, no és que el llegies cada mes, però algun no en tenia, perquè ojo, ets el tingués encara, tio.
0: Et vas tirar, no fotis, tio.
2: Sí.
0: Bé, sol passar, eh? Sí. Jo que m'hi vaig tirar tots els còmics de la infantesa i vaig tirar tots els He-Mans, tio.
1: Ostres,
0: valdrien...
2: Jo en guardo un encara.
0: Valdrien milions. Valdrien milions.
2: Me guardes vinils dels He-Man encara. Sí, però sabeu, jo ja sé que llegia. Vull dir, quan taques els ulls i veus els dibuixos d'en...

0: ja són com molt característics. M'agrada,
1: sí.
0: M'agrada molt.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: M'agrada molt, molt antics i molt per estar guai.
1: Sí, sí, sí.
0: Perdona.
1: I, bueno, per altra banda, també va dibuixar multitud d'historietes per altres revistes com Pocholo, Cigronet, Perra Gorda, Cacao, Nicolás, La Risa o El Talla. En Benejam va dibuixar fins als 80 anys i hauria continuat dibuixant si no fos per una embòlia que el va deixar sec. Mm. Va morir 5 anys després, el 1975, i és considerat un dels dibuixants de còmic més importants d'Espanya.
0: Sí, sí, bueno, un
2: ciutadellanc.
1: Ciutadellanc, eh?
0: Ciutadellanc, és molt... molt jo, no, i els inventos del TVO també, era una cosa molt xula.
1: Sí, no llegi res de TVO i fuejant en, bueno, aquesta història pues, fa moltes ganes. Encara que és un humor que es conta, és molt suau. És un humor...
2: És d'una altra època.
1: És d'una altra època, és, no ofendrem a ningú. Però bueno, mola.
0: Sí, mola. Mola, mola. Bon rotllo.
3: Rotondes de cavall i suc. Un de porqueria, un barbic!
4: Persones humanes!

0: Avui sembla que venen d'en fora, tots humans aquests. Et sentiu?
1: D'Austràlia,
0: sembla d'Austràlia, no?

0: Boicot, boicot, boicot. Pedro ha passat a tenir un nou canal de notícies.
1: Next Level.
0: Next Level.
2: Next Big Bug, no sé què. Empreses de transport menorquines, empreses de transport menorquines col·lapsades per les massives comandes de radars de carretera per part dels ajuntaments de Menorca. Va sortir una oferta de 3x2 a Temu, hem vist com ha anat a mitjorn i hem pensat que puto li fotem i ja ho veurem.
3: S'ha de fer pasta.
2: Ha de fer auditoris.
0: Preda frena que no t'entenc. No t'entenc.
2: L'Ajuntament d'Esmercadal anuncia que enguany farà escaltell de Sant Martí una intel·ligència artificial. El concejal de Cultura i Festes ha declarat que Sant Segura va posar el ChatGPT de pago i ara l'ha d'amortitzar, tu. Saps que... Els primers, gratis, més... Pues si no dius que no, te cobren, clar, llavors... I internacional, Benjamin Netanyahu ha obligat a cancel·lar les seves vacances a Winnipeg aquest estiu per la seva ordre d'arrest internacional.
0: Venia a Winnipeg, aquest.
2: Venia a Winnipeg, tu no t'enteres.
0: No m'ho diguis.
2: Declara que me fan una putada perquè ja t'he posat el xalet i no me'l tornen i demà t'he telefonat a Welling i vaya marrón m'espera demà. I última hora, una nova promoció de pisos a Immobiliària Menorca, 400 pisos de 25 metres quadrats, 3 habitacions, 2 banys, pati impuesto de casa de Dacà, molt important, xec.
3: Important, important.
2: Pàrquing, piscina, per un preu inicial, piscina. De 18 milions d'euros, crec que posa aquí. Una ganga.
3: Per l'entrada tenim.
2: De la casa de Dacà.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi sempre no va xerrar bé.
0: Exacte. Un pot de, llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho pens més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no per dur que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si seria, que... no emprem la nostra llengua, a pues, on la podríem emprar. Ja vosaltres penseu el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa
0: que,
1: i ja cal que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
3: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es presenta aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
1: Avantatge.
0: Avantatge.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho de qualque manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. Aquest acudit i no m'ha atrevit. Ah? I sense voler volgut m'ha sentit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El que ens hi sona tampoc el cancel·li. Tu vas així, pam-pam-pam, i ja està.
0: Sí, clar, no, jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: Sí.
1: Vale.
2: Bueno.
0: No,
2: però... Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, no passa res.
2: Allà
0: és a dir, estem... Jo som bastant partidari, a vegades, de dir les coses que s'han de dir. Estem d'il·les amb respecte, sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor.
0: Xerrada
2: és un
0: de
2: corrector
0: paraules,
2: i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: No, és correcte.
0: Ningú. Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. No, és que anem a ses afores d'esport. No, a nets afores, ets masculina. Afores.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: A nets afores.
0: Sí, no,
2: sí. Afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si
1: de Mo.
2: Si penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona tren.
2: Si penses bé.
0: Jo me sona tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol. Eh?
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. Gràcies. Enhorabona.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. Sí, no en va. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Bacteri, uau, com uau. El professor bacteri.
0: Exacte.
1: Hola. Mira.
2: Capítol 3 de la segona temporada
1: Hòstia.
2: De Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era
0: sí,
2: un
0: que lluita contra, sí, sí. Que lluita contra en Krilin lluita, i després atenció. En Krilin diu... En Krilin diu... No, en Goku li diu en Krilin... Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat en el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho dic jo que no.
2: Espedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apeig.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens gargai, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest, eh?
2: No, i en Krilin...
0: No, desgargai no
1: jo no, tio.
2: Sí, té un gargai que li tira un gargai i l'esquiva, en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet, es baixa els calçons i li tira un pet a la cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un sketch d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
2: sí.
0: Ella.
2: Ah, sí, sí, en Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la, diu.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va a les torneig dels arts marcials per guanyar.
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són els Simpsons, tampoc.
0: Per poder-ho aigua. De fet, el Follet Tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de fripoll, perquè...
4: Atenció!
0: Però bé, tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És clar, que aquest tema és...
1: Més val la pena que les paraules,
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Eh? Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte. No una dubte.
1: Un dubte.
2: Sí. Un dubte.
1: Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
1: Eh? Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer...
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Tinc un costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, sempre que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, perquè ara ja... Estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mel en el meu compte.
1: Ostres, tu, el teu compte no.
2: L'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
2: No, un compte bancari, avant, no?
0: Tenim... Un compte bancari
1: sí.
0: O que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar en els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Compte Lecchio. Ningú sap que és el Compte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Compte Lecchio, de les fotos, s'interviu dins el llit amb aquella i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja puc mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Biòloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar amb el Compte Lecchio.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però està amb una de Mònaco, el Condeleca, també? No, el confonc. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Bé, ja hi tornarà, ja tornarà. No mos liem ara amb això.
0: En Antònia de Gat, va estar també.
1: Antònia de Gat!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No pas.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o així. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis d'estudiat, en Sisè i jo, que en Sisè i jo compartíem pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabies com. Era una festassa, com venia.
2: També...
1: Sí, mira que... No sé què, va, és igual.
2: També s'ha de dir que antes, abans, la informació... Era més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir, mal de
2: seguir. Sí, això és impossible.
1: Però és igual.
2: Seguim. No sé que seguim això.
0: Seguim. El resto, no. La resta. D'acord? La resta queda. D'acord? Paraules que en menjar, els espinacs, d'acord? Els espinacs no són els espinacs, igual que són els llegums. No són els llegums, d'acord? I per acabar, una que mos costa moltíssim, les postres, femenines i plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No, unes, però plural, encara que només sigui una.
1: Com els pijames.
4: Pijames.
0: Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan te n'has posat, no? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diu unes pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, no, xerren un bofri... vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Se'n posen dos.
1: Home, se'n posen dos a
2: Ferreries. Un de Montsaltre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diuen...
2: Ferreries...
0: Que mos enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi va, menys anaries.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per La resplendor.
1: Ostres.
4: La resplendor.
2: Gràcies, Sisè. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Bon dia.

0: Ara començava a fer la llista.
1: Això, encara fum, no?
2: Jo encara fum, jo encara fum, sí, sí, sí, sí.
1: Tu encara fumes.
2: Jo encara fum.
1: En Cristian, a què és addicte?
0: Pues, no sabria dir, poques coses. No soc gaire, no soc gaire addictiu.
2: En els halls.
0: En els halls. En els halls, ara és desembre, soc addicte en els halls perquè tinc escoll un poc fatut, però no sé si és una addicció de tot l'any.
2: Jo he de dir que me fot molt l'ibuprofen.
1: Hòstia puta.
2: I crec que és una addicció.
0: Sí, perquè si no te fan efecte, és que ja és una addicció.
2: Me fot dos o tres seguits.
1: Ai, xec.
0: Bueno, allò, te fotràs fetge, tio.
1: Ai, xec.
0: No, no, fotem.
2: No, no, no.
1: Has de fer addicte en els protectors de...
2: Els estomacals.
1: Ja està,
0: doncs
1: ja està.
0: Fas el cicle.
2: Faig el cicle.
0: Va. Va, tio, d'addiccions. Dos o tres ibuprofen seguits no te fan res, tio. Això és que ja no te fan efecte.
2: Jo necessit dos grams d'ibuprofen.
1: Forneller, tu. Joder, forneix com va la cosa. Forneix. No passava la campanya d'ibuprofen, guinyo, guinyo, codazo, codazo, per allà.
0: I tu, Pedro?
1: Jo, et moltes coses. Jo, si pogués ser addicte a fumar, seria fumador, però no puc perquè cant. Som addictes en sucre.
2: Hòstia.
0: El sucre, crec que sí que ho tenim tots.
1: En el mòbil, a la vostra amistat.
2: És aquí.
1: No sé, moltes coses, però hi ha molta addicció. És a dir, jo me vaig deixar de fumar perquè me vaig fer addicte en el mòbil. Vaig canviar una per una altra, està claríssim. Si no, estaria fumat, ja tingués el catxarro.
0: Ostres, una cosa bona de tenir mòbil, no?
1: Bueno, no sé, que és pitjor. No tinc que s'espera, m'ha fet una porqueria. Per lo que vam brar, al final, ja està, ho tindria. Sí. Bueno, i li agraïm que no hagi gravat la glosa a un espai tancat i sense vent.
0: Sí. Bueno, una Maria deu ser addicta a la glosa, segurament.
1: Correcte.
0: I troc que a menor o major mesura la majoria d'humans són addictes a l'alcohol i en el sucre, no? O sigui, el sucre en general.
1: Sí, no sé, sí.
0: L'alcohol...
1: Hi ha molta gent que no beu mai, no? Però el sucre sempre tothom se'n fot, tio. No sé, no curen ningú que digui jo no prenc sucre.
2: Jo m'agradaria deixar una mica el sucre, saps?
0: Però... Els ibuprofenos no, però.
2: Els ibuprofenos no, però venint cap aquí...
1: Que t'has fotut?
2: M'he fotut una palmerota de xocolat.
0: Bueno, pitjor seria una banya de l'or.
2: Hòstia, tu.
1: Dime que es canvies una banya de l'or tot sol a la furgo antes de venir.
0: I arriba aquí la barba plena de merenga.
1: No, més no sé.
0: Bueno, en el menjar som addictes. Segur. Segur. I en els quatre sangs també.
2: Hòstia.
0: I anar a cercar els quatre sangs crea addicció.
1: Ànimo.
0: Ja te'n durem un platet. Ja te'n durem un platet.
1: Sí, però per anar cercant amb un redor a un.
0: Vale, però ja te'n durem un platet. Vinga. Fins la setmana que ve, aquesta glosa.
3: Porquejades!
0: Idò, acabam aquest porquejades d'avui. Molt bé, Pedro, aquest moviment. No el veus, però avui l'homenatge és internacional. És internacional. I fem un homenatge en el cantautor Fabrizio De André, que, bueno, li fem homenatge perquè el van segrestar l'any 79 a Cerdanya, el van segrestar l'agost fins al desembre, va estar 4 mesos segrestat. I ha estat un gran cantautor i molt conegut internacionalment. En Pedro ha estat totes les cançons. A la pròxima verbena us caurà una cançó d'en Fabrizio, us assegur. Ale, venga, fins a pròxima.
2: Fins a pròxima.
4: All'ombra dell'ultimo sole.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

El cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma de...

us agradava prendre l'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem, les tres

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que ens ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació, de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta la primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja que teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
2: Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el vostre podcast de música guapa a Ràdio Far. Jo dic un bon mamec perquè vaig i venc molt últimament i estic així com estic, però bueno. Avui és un programa molt especial, sempre dic que serà un especial perquè tots ho són, demà. Però avui, avui tenim ara en Miquel Pasqual d'Huracan amb una entrevista que vam gravar fa uns dies amb ell, amb un palau, i bueno, en Miquel mos conta històries de quan vam fundar el grup fa 50 punyeteros anys, de com van començar a fer cosetes, de com van començar a funcionar, de com es van comprar els primers instruments, de les seves primeres actuacions a festes. Bueno, una passada, una passada entrevista que la veritat és que ens vam passar molt bé, vam estar xerrant una hora i mitja quasi, per tant l'he dividit en dues parts i avui posant la primera part. La setmana que ve, si voleu, escoltam la segona part d'aquesta entrevista, on bueno, repassam tota la seva carrera des que va agafar una guitarra, perquè el seu primer instrument, ja us faig spoiler, que és una guitarra, fins als concerts que han fet aquest estiu de celebració del 50 aniversari i altres moltes històries que tenim avui amb aquestes. Pues res, posar una mica de música d'Huracan. Avui no som cançons originals, ja sabeu que són versions sempre, però posar un parell de temes guais seus, un parell de temes que m'agraden d'ells, i res, a disfrutar, que és una de les bones aquestes. A xalar!

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que li vaig dir tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu, pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona
1: sí,
0: la cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com el Operación Triunfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a ser professor des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poc diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia sa banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, de ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostra, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat. I d'allò va ser per cantar Seu
0: és aquesta cançó que es canta Divendres Sant.
1: Encara, clar, cercaven fiets, després ho cantaven fiets, ara ho canten fietes.
0: Sí.
1: Perquè tenen la veu més fineta, cercaven això. I cercaven un fiat que no hagués baratat a veu en aquell moment. En acabava un i quedava Esferrer cantava, i jo vaig cantar amb Esferrer. Després Esferrer va acabar i va entrar en Toni de Xic.
0: Olé, ostres.
1: Sí, jo després ja vaig acabar, jo ja no sé qui... Però ara sempre, no sé, es Divendres Sant, que jo sol anar en aquesta professor...
0: Ai, el telèfon.
1: El telèfon.
0: Tranqui, no passa res. Aturo. Això
1: és el piano.
0: Sí, no? Queda sota... Això no passa, això ni ho tam, no passa res, tot més.
1: Això
0: entra, clar que sí.
1: Bé, això va ser la primera... De fet, jo quan era encara més petit, però no me'n recordo, però com ho han contat la senyora Paca Camps, que supos que també tu l'has reconeguda,
0: sí,
1: o almenys
0: sí,
1: sentit xerrar d'ella. Jo tenia la casa paterna, que està mon pare, allò de la casa que jo vaig néixer, i allà de vora també vivia el metge Camps. Jo el metge Camps no l'he conegut, si l'he vist no me n'en record mai,
0: ja,
1: jo
0: ja,
1: d'aquest
0: ja,
1: home
0: ja.
1: No me'n record, i de la senyora Lola tampoc, era una germana major que de... Però aquesta dona, jo sé per allà, i la senyora Paca, passant els anys, me va dir que sa germana seva li contava que jo estava allà assegut 3 o 4 anys,
0: sí.
1: I de Castellot serà músic, perquè jo sempre estava en música, jo no sé, bueno, jo no sé si som músic, però m'hi he dedicat molt a sa música.
0: Sí que és músic, home, no t'ho faci cosa, no?
1: M'encanta sa música.
0: Tens escarnat de músic i tot,
1: tio. Per tant, això són les coses primeres que me n'en record. Després en es... te seguiré la història, si vols,
0: sí,
1: un poquet.
0: Sí.
1: En els, no sé, 10 anys o una cosa així, perquè me van comprar una guitarra que nostra, perquè, clar, jo sempre, quan venien els Reis, sí que jugues m'agradaven, però jo demanava sempre una guitarra.
0: Una guitarra.
1: I me la van arribar a comprar. O me la van dur Reis, ja no me'n record massa. Però vaig anar a escola a Can Nicolau Serra, em sembla que era ell, Nicolau.
0: Un altre? Sí, hòstia, sí, no?
1: Guitarra.
0: Sí.
1: Allà vaig aprendre les primeres, van mostrar les notes de guitarra,
0: sí,
1: i acompanyava. Hi havia un tòfol, no sé, és que un nom no el sé, sonava orgues.
0: En Serra li va mostrar que tu tenies també els acords, i en David Russell, vull dir que, a més, una bona cantera va fer, ell i tu.
1: En David Russell és un poc més de carrera que jo. Però la carrera meva és llarga, encara dura. I aquest home venia amb les orgues, i nosaltres eren 3 o 4 o 5 lots i lots, allò tots junts, i l'acompanyàvem. D'aquí va sortir la tuna.
0: Satuna famosa.
1: Satuna va sortir, sí, sí, sí. Satuna famosa, que en Colàs te'n va xerrar.
0: Efectivament.
1: Però pues jo també hi sonava, com hi sonava en Pere, cantant nostre, també.
0: Vale.
1: Nosaltres ja eren tuneros, en Pere, tuneros un poc grossos,
0: Vale.
1: Però me'n record molt d'un any que van anar a esperar els Reis a l'O.
0: Aló va anar
1: a
0: actuar.
1: Aló van anar a actuar en Satuna, a esperar els Reis.
0: I quina edat teníeu en aquesta, més o menys? Bueno, 10 anys, 15 o...?
1: 10 no, més.
0: Més,
1: més,
0: eh?
1: Més.
0: Més 15,
1: jo crec que més 14 o 15,
0: vale, vale.
1: Segurament. Això són coses després en el coro, a l'Iglésia, te cridaven en el coro de l'Iglésia, aquestes coses,
0: sí,
1: participaves,
0: sí,
1: a tot. Jo no he tocat mai ni en sa banda ni en el fandango.
0: No, eh?
1: Mai. En sa banda, només hi he tocat una vegada que me van cridar, però no sé què es li faltava, un tambor o so, i allò era bo de sonar, i vaig anar. Sí, sense
0: vale,
1: provar
0: vale.
1: Massa, fa molt d'anys.
0: Vale.
1: I el fandango també una vegada me van cridar, i me van dir que li faltava una guitarra.
0: Una guitarra un dia,
1: bueno,
0: i tal.
1: El fandango és bo de sonar. Jo després, bueno, sonava una miqueta, i...
0: Sí, sí,
1: i
0: sí, sí.
1: Però me van, no els va agradar massa, no, perquè jo anava massa de veres, duia massa rima, i allò era molt rim, rim, i em va semblar que allò anava molt a poc, i me van dir, a poc, vas massa de veres...
0: Que hem de ballar aquí.
1: Vas anar a poc a poc.
0: Tropissarem, ala, que bona.
1: Sí, estava amb el fandango, que vaig anar un parell de vegades, però,
0: vale, vale.
1: Però jo no he estat mai fitxo, ni en sa banda, ni amb el fandango.
0: Ja és raro, perquè...
1: Sí, sí, però amb vos, amb aquestes dues coses, no. El que passa, com que sempre, en els 17 anys, vaig començar en conjunt, i amb en Pere... el que sempre, després amb en Pere sempre conjunt.
0: Sí, en Pere es pot dir que el coneixes de tota sa vida, que tocava junts tota sa vida abans d'Huracan i tot.
1: Ell vivia davant que nostra, vivia a Sant Carabassa,
0: també,
1: jo
0: clar.
1: Els caps de setmana me n'anava a Sant Carabassa, estàvem per allà junts, però allà tot era vaques i històries d'aquestes, no sé, allà, però, no, música no sé si n'hi havia massa, però nosaltres sempre teníem dins el cap conjunt, i després ell tocava molt bé el llut, en Pere tocava molt bé el llut.
0: Ah, sí? Mira.
1: Sí, i jo garretejava allà la guitarra i mossàvem en el portal de meva mare de la botiga, que estava tenint recordes de la botiga que tenia ma mare
0: aquí a la
1: mateixa casa.
0: Sí, fuf, molt poc,
1: i
0: molt poc.
1: Clar,
0: sí, sí, sí.
1: Clar, t'he xerrat de fa molt d'anys.
0: Fa molt d'anys, tio, sí, sí, sí.
1: I fèiem les ballades, i allà replegàvem gent i sonàvem més que cantàvem.
0: Vale.
1: Però cantaven qualque cançó, bueno, l'Escobar i coses d'aquestes,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, bueno. I t'aprenies un poc amb els discos,
1: sí.
0: I
1: de cap, bueno, sí, això en altres. Es veu que jo tinc un tocadiscos de fa moltíssims d'anys. Jo t'havia de tenir 10 o 12 anys i a que nostre hi havia un tocadiscos. Yes,
0: sí.
1: El tenc. Tu saps que jo guardo moltes coses.
0: Ja ho veig, ja.
1: Aquest
0: sí.
1: Tocadiscos el tenc. I els primers discos que vaig tenir, els de van comprar, els de vaig comprar jo, perquè era un Fiat,
0: vale.
1: 10 o 12 anys, i me'n record molt que els de van comprar a l'O, perquè després no anaves a moltes bandes, però van anar a l'O a una botiga i van comprar petits, discos petits.
0: Discos petits de sepultada, sí, sí, sí,
1: sí. I això me'n record molt. Bueno, això és començaments, jo sempre he estat un
0: sí,
1: poc...
0: Sí, sí, sí, també he estat fins a l'O a comprar, bueno, mira, sí. ara l'O no hi ha cap botiga
1: no,
0: de discos, no?
1: No, hi havia una botiga de discos i me'n record més un manco per on era, la pujada bona i d'alta, la plaça, quan arriben a la plaça d'Escaleo.
0: Vale.
1: Era per allà. I, nosaltres després tocàvem amb el coro de l'Iglésia, però el coro que jo personalment volia tocar era amb el coro d'en Perico del Bar, d'Esperi.
0: És a dir, hi havia un coro de l'Iglésia?
1: I un coro... Que fa més, sortia pels carrers per Nadal...
0: Ah, vale.
1: Clar, a l'Iglésia, el coro de l'Iglésia de la Senyora Paca, tocàvem a ses misses.
0: Vale, vale, vale.
1: I res més. En Perico no. En Perico, has de tot, ara te contaré una neta, bueno, de tot.
0: Sí, sí, sí, conta, conta, conta.
1: Realitats, que amb en Perico era un coro que tocàvem així, tipus trossos de sarsuela, feien coses d'aquestes.
0: Vale.
1: Per tant, me n'en record molt que un any damunt del 73, una cosa així, l'any exacte no, però era antes de fet censur, el grup primer que van tenir.
0: Sí.
1: Per tant, hi vam anar a tocar a les festes es diu diumenge de Mercadal.
0: A les festes de Sant Martí, el coro del migjorn.
1: A la vespre, damunt les... 7:30, 8. A la plaça d'Escaleo.
0: A la plaça d'Escaleo.
1: Tocàvem allà, i quan van acabar...
0: Tot... Perdona, Miquel, dius tocàvem... Hi havia instruments també, a part de...
1: Sí, sí, clar,
0: de...
1: clar. Jo tocava guitarra.
0: Tu tocaves guitarra.
1: Sí, sí,
0: tocava
1: sí.
0: En Pere el lleu, també?
1: Pere, o cantava. En Pere, vale. En el coro no sé què tocava, no t'ho puc dir.
0: Vale, vale.
1: Però jo tocava guitarra.
0: I
1: jo
0: quin més instrument
1: hi havia? Hi havia guitarres
0: i veus,
1: i poca cosa més. I cantar. I eren quasi tots els mateixos que cantaven a l'Iglésia, cantaven aquí.
0: Vale, vale.
1: Perquè okay. No hi ha tanta gent.
0: Sí, sí.
1: Eren tots els mateixos. El que passa que en Perico fa un altre tipus de coro, coro que sortien pel carrer per Nadal, vale. O sorties pel carrer, no era de
0: no era que no tocaves les misses, sí.
1: I van tocar aquí a Mercadal, i quan van acabar mos van dirigir cap a la sortida, que després els cotxos arribaven de mitjorn perfectament, no hi havia cap problema, i hi havia el quarter de la Guàrdia Civil allà davant.
0: Correcte.
1: Amb una, en l'escola, que hi havia un pati de pins, i allà feien el ball de les festes.
0: Vale.
1: Nosaltres arribem allà, esperam en Xec de l'Estany, se el sigui, en Xec, en Vidal.
0: Sí.
1: En Vidal,
0: sí.
1: Eh? L'esperàvem, que mos havia de dormir jorn. I així començàvem a sentir música amb en Pere. Nosaltres vam acabar, i això devia... No, i mitja presta.
0: Sí.
1: Es feia molt presta, els balls. Sentim música, i van anar allà a badar, no vam entrar, però van badar i van veure... Hi havia quatre focus de llums,
0: ole.
1: I un grup que ja tocava. I és una anècdota curiosa, perquè el cantant, allò era, me sembla que eren els Voltios, o un grup així ara...
0: Els Voltios.
1: Jo em pensava que eren els Voltios. El cantant era... El nom no el vull assegurar, però diria quasi que sí. Però el cantant sí que segur, que era en Llorenç, en Cito Mora.
0: Vale.
1: Cito Mora després va ser el que va venir com a guitarrista en sa fundació, quan van fundar Huracán.
0: Huracán, vale, no, al final estava tot.
1: Sí, una cosa, però nosaltres van allà, es van veure, amb en Pere, no tenien grup nosaltres encara.
0: Vale.
1: Nosaltres...
0: Vull dir amb els coros, les guitarres,
1: sí,
0: i tal, amb
1: guitarra, coro, deixem l'odol, coses d'aquestes, tot això era... Veus, en Perico fa un deixem l'odol modern.
0: Mm-hmm.
1: I també el feien pel carrer. I en Perico, a vegades anaves a pobles,
0: fas
1: coses d'aquestes.
0: Sí,
1: eren un poc... això és un poc... Antes de fer grups.
0: De quin any xerram, més o menys?
1: Això és un xerram dels 70.
0: Principis dels 70, no?
1: 70, vull dir que encara... Sí, principis dels anys primers dels 70. Okay. Bueno, jo, clar, a 12 anys... Així el 57, 67, 60... A 12 anys tocava ja jo per l'Iglesia.
0: Vale. Okay.
1: O sigui... 69, 68, 70, més cap aquí.
0: Més aquesta...
1: Fins al 74, que nosaltres formàvem el primer grup.
0: 74 muntàvem el primer grup, que és aquest...
1: Que no és Huracán.
0: Que no és Huracán, què és?
1: El Censor.
0: Com s'escriu això?
1: Això s'escriu, i això és fàcil. Sí. Que hi havia un mercadalanc, en Lipe, vale?
0: Vale.
1: Me venen a veure... Jo feia feina a Can Tòfol, vale? En Tòfol, la fàbrica,
0: vale.
1: Les bates.
0: Sí.
1: I en Pere i en Lipe fan Samili.
0: Suposo
1: que no sé si van conèixer en Samili, i sonaven tots dos a la banda. El Lipe, tambor. I en Pere, corneta.
0: Ok.
1: Sí. Tu saps que hi va haver un parell d'anys que els Reis van ser molt guapos. Bueno, ara són molt guapos més, però aquella època no hi havia gaire vestits, i un parell d'anys van dur vestits, i hi havia la banda de cornetes i tambors, perquè després es va formar una banda de cornetes i tambors. Han deixat la tuna de banda...
0: Bueno,
1: perquè anàvem votant, però la tuna també, damunt 12 anys, vam fer la tuna amb en Perico. La tuna també va ser en Perico del bar. Allò també va ser agradable, allò també ens ho vam passar molt bé. Eren tot el lot joves, i també van sortir a diverses bandes a tocar. Huracán el formam, me venen a veure en Pere, com que en Pere sempre els havien dit, i en Pere diu, ell sona bateria i té una bateria.
0: Epa, diu, important, que tingui una bateria és important.
1: Ja tenim, i clar, i, que sí. Van venir a la feina i diuen, ja mos veurem i ja en xerrarem. I,
0: sí.
1: I formàvem el primer grup, nosaltres tres.
0: Sí.
1: El nom el vam triar després, però te'l compte ara.
0: Sí.
1: El nom és C100. És de Mercadal, perquè estaven al centro.
0: Centre-sur.
1: Sur, migjorn. Censur.
0: Censur, molt bona.
1: El nom surt d'aquí, eh? Ni més ni menys. Però nosaltres no teníem instruments. A Menorca no se'n venien no d'instruments després, eh?
0: No, clar.
1: Nosaltres no sabíem cap botiga.
0: Ja.
1: I després no tenien doblers.
0: Clar que després...
1: Més handicap que la botiga.
0: Correcte.
1: Però es havia retirat fa un parell d'anyets els isleños, a Ferreries.
0: Els isleños?
1: I m'ho enteran que tenen els instruments.
0: Vale.
1: I els de volen vendre. Bueno, doncs pues, anàvem a Ferreries. I trobam un equip de so. Bueno, equip de so. Dos altaveus.
0: Sí.
1: I... amb un mesclador, un amplificador i una dinàcor, un ecodinàcor d'allò que anava en cinta. Això va ser una guitarra Gibson.
0: Bueno, no està mal.
1: Amb un Fender.
0: Ostres, bon material. Ja...
1: un baix Fender que el, que el es, tenien tot el...
0: Es baix Fender.
1: Baix Fender.
0: Es baix.
1: De tota sa vida.
0: Sí, tio.
1: Això sé, i un amplificador... No sé què era, l'amplificador, me n'en recordo, és igual. I, però me'n recordo el preu. 39.000 pessetes.
0: 39.000 pessetes tot, tot, tot s'equipo, eh?
1: Tot s'equipo. Dir... Nosaltres érem 3, ja van saber que... 13.000 cada un.
0: 13.000 pavos cada un, déu-n'hi-do, eh? En aquella...
1: L'any 74...
0: Una bona inversió vau fotre.
1: I com, però ho compram.
0: Ho va comprar.
1: Equipo, i ho duim. Clar, què passa? Que tenim un baix, un baix instrument, però no tenim baixista.
0: No, tenia, no hi ha baixista.
1: Perquè en Pere tocava saxo en sa banda.
0: Vale, ja tenia allà un saxo.
1: Vale. Va venir, bueno, va venir en Toni, el cunyat, que el cel sigui. No, i no, no va anar. En Toni sonava el baix, però sí. Era un baix... Un baix de, bu, de banda.
0: Sí, eh? Sí.
1: I com que en Tolo, Lut era molt bo també, i tot això, i cridàvem en Tolo.
0: En Tolo... Tolo Bogú, vale.
1: Cosí meu.
0: Corre. Ah, vale, clar, clar.
1: 13 anys tenia.
0: Hòstia.
1: I bé, i en Tolo, clar, tenia, sonava un pot de guitarra, i allò, i boi, i...
0: Hòstia, bon baixista, sí, jo l'he tocat poques vegades, però...
1: I això ja...
0: Ja camina. Jo,
1: quatre guitarrades, ell baix, i ell bateria, i això ja camina.
0: Tu guitarra, Tolo no es baix, es bateria, i amb...
1: La bateria era de Mercadal.
0: Sí, en Mercadal encara.
1: En Mercadal encara. Ha dit el nom i ara... Finyet de món.
0: Bé.
1: I en Pere, saxo i cantar.
0: Saxo i cantar.
1: En Felipe, bateria.
0: Felipe, perdó, sí.
1: Val.
0: I... Això és la primeríssima formació
1: d'aquest censur. Això és la primera, que no té res a veure amb Huracán, eh?
0: No.
1: Això no és Huracán.
0: Vale.
1: Això és el censur. Durant un any,
0: un estiu. I què tocava amb el censur?
1: Pues amb el censur...
0: Quina música fa?
1: No sé què vols que te digui. En Pere cantava, bàsicament mos passàvem amb en Pere cantant.
0: Sí.
1: Era jo... Cançons... No sé. És que cançons així... Suavem perfídia.
0: Vale, aquest tipus de...
1: Sí, jo,
0: cançons
1: jo,
0: en castellà
1: jo,
0: i tal.
1: Jo em
0: no?
1: fa una, jo em fa una d'en Santana.
0: Puta.
1: Em fa una d'en Santana. Quedaria...
0: Una Gibson tocaves tu, eh?
1: Sí, m'agradaria tenir-la gravada.
0: Jo no ho sé, la guitarra aquesta.
1: La vaig vendre en es, en, a la vaig vendre Ferreries. M'ha passat... Ara no la vendria, no.
0: No, tio, perquè...
1: No, ara no la vendria. Que... Però tenia un problema, aquesta Gibson. Havia tingut cosa en el màstil.
0: Ah.
1: Per tant, i du a darrere una placa en el màstil
0: d'alt. Mal assumpto.
1: I mal assumpto.
0: Ja.
1: Jo ara ho sé. Seria... Ja fa anys que ho sé. Però quan l'han comprat, això no... Però,
0: es devia rompre i van fotre una placa
1: sí,
0: allà.
1: Sí.
0: I...
1: El que passa que jo tècnicament... Ja. Jo era una Gibson...
0: Així que tu tocant Santana, amb una Gibson
1: jo
0: allà...
1: Jo m'agradaria tenir-ho gravat en el sol d'en Santana.
0: Ostres, tio.
1: Devia ser en Sant Antoni, en vent de Sant Antana. Però és igual. Però no el tinc gravat, per mala sort. O per bona.
0: No, i, mala sort.
1: Bueno, després, en altres venia molt d'en Paco Moll, era molt amic d'en Pere.
0: Vale.
1: Ho feia un pot de tècnic. Pues eren quatre cables, soldats...
0: Bueno, sí, havia de fer una feina, sí, sense equip i tal.
1: I venia, i també venia en Toni, en Kubala.
0: Vale.
1: Molt amic d'en Pere.
0: Sí.
1: I nosaltres, bueno, i no duem orga, pim-pam... I el capellà de Fornells, que tenia un grup, no sé si es van pacientar, però ho va llevar i ho posa per vendre.
0: Està clar.
1: Sí. Bon, anàvem allà i tornava a tenir un baix, un altre Fender.
0: Un altre Fender,
1: joder, tio. I el van comprar. 5.000 pessetes.
0: 5.000 pessetes, un Fender, ostres, tio. 5.000 pessetes davant i ses cordes, ara.
1: Però aquell tenia un bon amplificador.
0: Sí, eh?
1: I comprant l'amplificador i un orgue, un organet petitó d'aquests, no sé què era.
0: Sí.
1: I
0: un Hammond o un Fender o alguna cosa?
1: No.
0: Sorga, una marca no t'hi fixis, no? Vale.
1: Un organet així mínim, okay. Allò era un Farfisa venido a menos.
0: Vale.
1: Però,
0: hòstia, però que guai.
1: Era un Farfisa, de tipus Farfisa.
0: Sí.
1: I el va tocar en Toni.
0: Ok.
1: Però en Toni no em havia tocat mai i bé, i allò... Abans, nosaltres, jo ara he passat molt d'anys i sé que va ser tormenta pura i dura, però al cap d'un any jo ens vam reunir amb en Pere i vam pensar, això no durarà,
0: ja.
1: No tira, i quantes coses no tiren, i jo te contaré una anècdota, aquesta és molt bona. Però nosaltres anàvem a tocar, nosaltres vam tocar aquell any ja un dia d'hotel, un dia d'hotel.
0: Fem un dia d'hotel, ja.
1: Fem cada dijous a Escòndores. Cada dijous. I després el que feia molt era Geni, Migjorn,
0: vale.
1: Geni, Migjorn i Ferreries.
0: Migjorn no vol.
1: I l'Oar. Migjorn a la Palmera.
0: A la Palmera.
1: Cada diumenge.
0: Ok.
1: Nosaltres sabíem tocar 3 hores a la Palmera i 4 hores a...
0: Molt cogn, 4 hores.
1: A Geni.
0: A Geni. Déu-n'hi-do.
1: Començant a les 6 a mitjorn, perquè a mitjorn el ball començava, acabàvem a les 9, i a les 9 i mitja
0: cap
1: allà, i jugàvem fil de 1 a les 2. I en Pere s'ho fotia tot, perquè era quasi tot cantat, t'ho asseguro.
0: Nosaltres, sí, eh? Bueno, si no ha bufat en saxo, també.
1: Sí, bufava 4 cançons.
0: Bé, però...
1: Però havia de bufar.
0: Ostres,
1: o sigui, tu... aquell no aturava, tenia... I nosaltres anàvem els dijous a l'hotel. Després als hotels hi havia animació, Era un altre món, eh? Això, sí, jo he viscut l'evolució del 74...
0: Fuà, tio, com en devia ser allò, eh?
1: En el 2000 hi ha alguna cosa que va acabar en altres d'anar a hotel, vale? El 2000... Bueno, el 2018 o 19.
0: Sí. Fa
1: 7 anys que no feim hotel.
0: Sí, nosaltres sí, fins a pandèmia.
1: Però en fem. Sí, fem menys, fem poca cosa, però no tenia res a veure
0: ja
1: amb allò. I a l'hotel, els dijous hi anàvem... Clar, jo era ple...
0: Sí, eh?
1: Quan arribàvem era plegat. Però també es va que te feien fer 3 hores, de 9 a 12, en dos descansos.
0: De 9 a 12.
1: Nosaltres quedàvem sense gent, eh? El darrere no hi havia quasi...
0: Ens havíem a dormir, no?
1: Sí, no hi havia quasi ningú.
0: Bueno, és que les...
1: Però una vegada em va venir un... Xerrava amb en Pere, i xerrava, i tothom, i en Pere no sabia, clar, no sabia que li de... No tenia punyeter.
0: Un inglès, no?
1: Un inglès. I en Pere fa un poc el loco, i va fer un poc, li va fer... Horror!
0: Horror!
1: Ho contant d'altres, perquè se l'ha salat la veritat.
0: Hòstia, tu, horror!
1: Horror!
0: Ostres!
1: Un tio. I jo dic, Pere, tio, això és que és horror, eh? I això m'ho va afectar molt.
0: Sí, Enric, perdona, però és que fa molta gràcia, però no mola gens que et diguin això.
1: Fa gràcia, però
0: sí, sí, sí,
1: no va fer-ho de gràcia.
0: No ho crec,
1: gent
0: no ho crec.
1: Que nosaltres que volien sonar i posaven gust i ganes. Però, en canvi, sonaves a mitjorn,
0: sí,
1: era un èxit.
0: Ja,
1: cançons se tocaven tot en espanyol, pràcticament, cançons de passos dobles i coses d'aquestes.
0: Ja.
1: L'hotel no molava gent, segurament. Segurament.
0: Clar,
1: segur.
0: Sí,
1: també, jo crec que també passava això. Nosaltres no cantaven cançons en inglès. En Pere cantava un parell de cançons de... Perquè nosaltres singles ha estat cero patatero sempre. Per tant, escolta, i ho havien de treure. Ja, imagina't tu. Com traiem les cançons en anglès amb un disco.
0: No anaves a Google a cercar les lletres, no?
1: Google no sabia què era això. I moltes que vegades, és que no hi havia, a vegades t'ho costava dir. Discos sí, perquè jo tenia estoc a disc i en compraven qualcun. Però no anaves amb un, oh, no, ara que vas amb un, dues vegades amb el dia, no passa res. Això no era així, això canviava molt.
0: Bueno, una passada, és un altre món totalment diferent.
1: Cap assistiu i nosaltres decidim que... Va passar que van en el Felipe el van arrastrar. Sempre feien xas amb en Pere per Mercadal. I ell coneixia un bateria, en Lyle Nidan, en Joan.
0: Vale.
1: Joan, Lyle, bé. Però que venia de sonar ja, que havia sonat amb els Tricks i un parell de grupos.
0: Vale.
1: I venia ja de que tenia més bé que nosaltres, ja no hi era més que el cel sigui.
0: Sí.
1: I amb ell va ser quan va venir unes quantes vegades i va baratar la cosa. O sigui, es bateria ja li donava un altre aire, això és la veritat,
0: bueno.
1: Un altre aire. Però bueno, això tampoc no va ser...
0: Ja.
1: Acabem insistiu i nosaltres decidim dissoldre el grup.
0: El grup,
1: bueno, nosaltres m'ho anem.
0: Bueno, sí. Coses que passen. Sí,
1: coses que passen, però...
0: Tampoc era algú, t'havia de tenir 20 anyets, llavors, o alguna així?
1: No, 17.
0: 17, vull dir que n'hi ha 20.
1: 17-18. Lots joves d'aquests d'aquí, no? Aquí,
0: sí,
1: no?
0: Sí, allò, bueno.
1: Havia durat un any, era l'any 75, 4.
0: Sí.
1: 74, imagina't tu. Sí, bé, havia durat fins al 75.
0: Vale.
1: I nosaltres dèiem... devia ser a final del 74, principi del 75. Mm-hmm. I xerram amb en... Bueno, aquí a mitjorn hi va molt desvalor, perquè, bueno, sembla que els dolents eren un poc naltros, perquè...
0: Ah, sí, hi va la mambo d'aquest
1: ostre. Però bueno...
0: Pique per quedar al mitjorn, també... sempre igual.
1: Sí, que encara que allà pugui dir això, nosaltres no va ser res d'això, va ser musicalment que no mos anava. I ven l'Iron, li deim, diu que sí... I va venir Esquela. Esquela l'has conegut?
0: No.
1: Pianista tampoc, eh?
0: No.
1: Esquela era, crec que era jo, un bon pianista.
0: Esquela.
1: Sí, ve amb Hammond.
0: Ok.
1: I nosaltres, saps on provaven de mitjorn? Bueno, la gent de mitjorn no sabrà. Quan arriben de Ferreries,
0: sí,
1: allà l'edifici de Can Fumata, cada any, la cotxeria de Can Fumata.
0: Sí. Saps?
1: Bueno, doncs, allà mos van llogar, perquè nosaltres antes provàvem a l'Ave Maria, allà on hi ha el municipal, això, perquè érem, allò era municipal i nosaltres tot era un pot de la casa. Després van dir, s'ha acabat, clar, i nosaltres ja van dir prou. S'acabarem una banda i llogarem. I mos van llogar allà un tros de cotxeria que no hi cabia cap cotxe, on es cap de tot, un rinconet, i van llogar allà. Bueno, i en Joan, l'Iron, ho diu en Esquela. Esquela ve amb un Hammond.
0: Okay.
1: I nosaltres havíem comprat... Mira, quan jo t'he dit, havien comprat en el capellà, que havien comprat, m'he oblidat d'un Leslie.
0: Ole, un...
1: Un Leslie. No era Hammond, però era un Leslie.
0: Vale. I un Leslie és un altaveu especial per teclats, per gent que no ho sàpiga. Sí. Un caramelat.
1: Un altaclat, sí. Allà vol, l'altaveu de dalt volta, i el davall és un fitxo. Sí, i sí, el Leslie hi ha que explicar, perquè molta gent no sabrà que és lògic, normal. I Esquela, proves Leslie, nosaltres teníem el Leslie i no sabíem com funcionava. Van comprar l'altaveu aquell i pensaven, què és això? Hi havia com un mando, però que anava en fil, que tenia dos botons.
0: Sí.
1: L'apagava i l'encenia. El posava en marxa, dona voltes, com un ventilador.
0: Sí.
1: Et ve un ventilador d'altaveu.
0: Sí.
1: I s'atura. I també anava a poc a poc, i fas el que fa per un orgue.
0: Sí.
1: Vale. Bé, proven nosaltres. Bueno, vam provar un vespre, pum, pum, i se'n van, i llos, cap a Ciutadella. El segon vespre, quan va tornar, va venir amb una furgoneta seva, que ells tenien una fàbrica de sabates, i ja se'l va, i se va endur sorga, ja va dir, diu, això jo no li veig cap futur. Quin altre massasso mos va fotre. Perquè nosaltres veníem de circumstàncies fotudes, i,
0: sí.
1: I quedàvem un poc enfalderat, van quedar enfalderat. I li deien l'Iron Cato, i nosaltres no coneixem ningú. I mos surt una actuació a Ferreries. I deien, bueno, ho vam a fer.
0: Ho vam a fer, ja veurà.
1: Ho vam a fer, clar, i érem els mateixos, més o menys. I jo, en Xup, la guitarra, en el Leslie, i entre, li fotien allò, i prenc, guitarra,
0: no sé
1: com sonava, no, ja no me'n recordo, no ho he provat mai més. Perquè no entenc una de Leslie.
0: Entens un, sí.
1: I no sé com sona una guitarra, un dia li posaré.
0: Bueno, els Beatles ho fan molt, en això. Els Beatles fan molt de guitarra al Leslie.
1: I van anar a l'Oar, me'n recordo. Però clar, no tenim nom. I què li posàvem? Saps que li van posar el nom? Cicris. Ciutadella Cristóbal de Millón.
0: Cicris. Censor Cicris.
1: Això. Vam fer una actuació perquè ens va sortir, perquè nosaltres, clar, veníem de Censor i mos criden a l'Oar. I anàvem. Però va anar, bueno, va anar bé.
0: Vau fer sa...
1: Sí, s'ha acabat. Però hi havia simpàs aquest despit i ell m'ho diu, jo conec un guitarrista, digue-li, i si vol. I el guitarrista va ser en Llorenç, el cantant, que nosaltres havíem vist, que no sabien ni qui era, però va ser el cantant.
0: Va venir,
1: i ell sonava guitarra. I, clar, i m'ho donava tres voltes i mitja, jo, de guitarrista. I ell vens a guitarra, i jo, guitarra amb aquest, no hi veig per anar a veure ell. I més cantava,
0: sí.
1: I m'ho diu, unidó, a tu, si te vols piano, orgue.
0: Sí.
1: Orgue. I nosaltres teníem estres... Nosaltres no en teníem cap d'orgue, perquè se l'havien quedat ells.
0: Sí.
1: I nosaltres no teníem orgue.
0: Vale.
1: Un anam a Palma, al cap de poc temps, quan ell va dir que sí, un anam a Palma,
0: sí.
1: A Musicassa.
0: A Musicassa, a Palma, ja, ostres, tu.
1: Que encara hi és.
0: Sí, sí.
1: Perquè després va ser Cime Musicassa.
0: Bueno, sí.
1: Pues la Musicassa d'Esborn.
0: D'Esborn, sí. Allà tenien... Serà tota la vida.
1: Allà tenien els Hammonds. Però en tenien una a prop d'Escant del Mallorca, allà dalt.
0: No ho sé.
1: Bé, els van anar a la de dalt.
0: Vale.
1: I aquell mos diu, són quatre passes i anant avall. Nosaltres no, Mallorca, jo no sé si... Bé, sí,
0: en Salom, devia ser...
1: Jo havia estat molt al Cúdia perquè mon pare és de Mallorca i anava molt al Cúdia.
0: Vale.
1: Però Palma, la capital, no sé si hi havia... No sé si hi havia mai, però hi havia anat poc. I mos duen aquí... Nosaltres m'ho va semblar que era una eternitat de caminar, ben bé, no recordo. Que diu, això està aquí de vora, bueno, bé, és a prop, sí. Ara aquí ho sé, ara ho sé. I m'ho duen allà, i quan van arribar allà.
0: Ja, tio.
1: Hammonds, però...
0: Ja, com vas a
1: allà em van flipar en altres. Jo vaig flipar, en sèrio, m'agradaven molt els orgues, m'agradaven molt sempre, i vaig flipar. Però la vam esgarrar, perquè vam comprar un Hammond de moble. quan n'hi havia un de portàtil.
0: Un portàtil, sí. Un portàtil.
1: En vista haguessin comprat aquest. Clar. Però com que anàvem a... tothom dues Hammond de moble i compràvem els Hammond de moble. I a més no eres millor. Ja era més modern, era de moble i tot el vulguis, però du altaveus, i tu un Leslie, ell també. El tenc també, no pot ser. Però hi havia un problema molt gros, però grossíssim. Valia 250.000 peles.
0: Ostres, tu.
1: 250.000 peles. Jo havia replegat 20.000 pessetes amb sensor.
0: Vale. Yes.
1: 20.000 pessetes tenia, perquè jo guardava, tenia sempre idees. Jo comprava coses de música sempre, equipo i coses.
0: Sí.
1: I telefona que nostra, xerra ma mare. I ma mare diu, no, jo vull saber res de sol. Diu, sol, deixaran d'un pare. Xerra ma pare i me diu, un orgue. Diu, tu no t'estimes més a Sant Tomàs? Allà on vivia Waltros, que té, eh?
0: Sí.
1: Més allò, tot eren solars buits, no hi havia res.
0: No. Sí, perquè cap a mon pare no hi era encara allò. Oh, d'aquella època, no faltaven
1: no,
0: anys.
1: No hi havia ningú.
0: No, de fet no hi havia.
1: I valien 250.000 pessetes.
0: Els solars. Hòstia.
1: I mon pare diu, que no t'estimes més comprar un solar que comprar un piano d'allò, no diu.
0: Hòstia, tio.
1: I jo li dic, no, jo m'estimo més el piano.
0: El piano me'n compraria un de solars, el piano.
1: I com que el vam pagar el comptat, que nostre m'han donat 200.000 pessetes, jo vaig posar les 20. Va, 220.000
0: peles.
1: Al cap d'una setmana tenies piano a canostra.
0: Ole.
1: Qui provava.
0: Ole, tio. Sense saber tu tocar.
1: Jo anava a casa de la senyora Paca. Jo vaig ser boig, també. Perquè la senyora Paca me va començar a mostrar un pot de solfa i jo allò m'avorria.
0: Bueno.
1: I piano... Uf.
0: Ja.
1: Jo s'ho havia fet.
0: Sí.
1: I potser sabia... allà on hi havia un poc les notes, però jo vaig agafar, allà venien un papers, quita d'allà on hi havia dos, res, una plantilla, la vaig fotre allà damunt, jo que sé, m'ho vaig prendre de memòria, m'ho vaig aprendre, però jo, el poc que sé, ho he pres jo.
0: Bueno, però tu, sí. No, perquè és que en aquella època t'havies d'anar a la senyora Paco, o aquell senyor de Moca, o aquell senyor de tal, que el que sabien era el clàssic, sí. I serà un rotllo patatero, és el que és, encara ho és.
1: Era avorrit, i jo, aquí ja tenia 17 anys o 18, però jo hi anava a casa la senyora Paca molt, perquè m'escoro i m'agradava
0: anar-hi.
1: Però jo, el piano, jo pensava que aquella dona em feia les notes i cantava.
0: Sí.
1: Tot cantava les coses, digues-les, i ja tampoc no te pensis que...
0: Bueno, és que és el que hi havia.
1: I jo, que he pogut aprendre, perquè vaig comprar llibre de solfa i vaig donar quatre lliçons, i però... No, zero. Però això sí, aquí quan me'l van donar m'hi vaig fotre com un loco, i foties dia en el piano. Que... I al cap de 15 dies m'ho reunim tots, I van començar a sonar. Començar a provar.
0: Vale.
1: I feien la primera actuació, Huracán, es forma final del 75.
0: Sí.
1: Decidim, després que es dirà Huracán,
0: sí.
1: Traiem el nom de la cançó de Bob Dylan,
0: Huracán. Aquesta la sabia, sí.
1: Traiem el nom d'allà,
0: sí.
1: Que no sé com... Perquè nosaltres escoltàvem música d'aquest... Oi, coi, cridents, jo els Beatles...
0: Sí, ja ho sé, jo. Sí.
1: Els Beatles, que segons quines coses. I...
0: De fet, tu i jo coincidim amb el concert amb Ringo.
1: Exactament.
0: Però Ringo Starr va coincidir.
1: Exactament,
0: sí.
1: I jo havia d'anar a veure
0: en Paul McCartney.
1: Paul McCartney i va passar pandèmia.
0: Bueno, sí.
1: Va ben fotre perquè tenia entrades i allò va ser molt de greu.